0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Castelldefels, així és.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

bonita, nena.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als 16ens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per a grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya va, ya va, ya va, ya que me está cortando.
5: Ya, ya, ya.
4: Ya, yo subo.
5: Yo subo
4: que me están cortando.
6: El muro. Sí. Tiene okay. Espacio.
4: Ajá.
6: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves, okay. ¿Ves que el muro tiene espacio?
4: Ok.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
7: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
8: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
9: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del fons, Jordi Quadres.
10: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
11: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
11: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
12: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
11: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Cellex.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
13: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
14: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
13: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
14: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
13: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
16: Hem pogut evacuar uns 115.

0: econòmiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
1: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
2: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els Estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
3: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
4: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
0: El temps. Gemma Puig.
5: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer algun

0: una nuvolada cap al Pirineu, inofensiva. De cara a diumenge, aguantaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
1: 3Cat Info.
2: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
3: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
4: These are not street gangs.
5: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
3: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
5: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
3: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
2: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les 3 etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
2: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
7: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
8: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
9: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
7: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
2: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
2: Fins del 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia.
10: Laura Bertran. Picàvia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
11: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
10: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
12: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
10: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
2: Esports. Amb en David Ubach.
13: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
14: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
13: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
15: 3Cat Info.
13: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
16: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
13: Parlem ara de motor.
15: L'actualitat esportiva a fons.
13: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
17: Prejegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
13: Precisament veig aquí el líder del Mundial ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
15: Són 7:15.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Tubac?
13: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
2: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
18: Escúchame, jálame, Ya va, que me está cortando.
2: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
19: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
2: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
2: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien han col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
21: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
2: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades, consideraven excepcionals.
22: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
2: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
0: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
2: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
4: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
2: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
5: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
2: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3CAT Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 12 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
3: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
2: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
6: El temps.
2: Gemma Puig.
8: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
23: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
2: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
1: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submón, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
9: Una embarcació de l'entitat Submón geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submón, Carla Álvarez.
11: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
9: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
2: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mula.
24: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
2: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reu.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
25: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
26: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, Hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics. Hi ha molta diversitat en el format expositiu.
25: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
10: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
25: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
2: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
12: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
2: Esports. Amb en David Ubach.
13: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a setzens com a primera de grup, Noruega com a segona, i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Estals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona, i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara a pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028, i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
7: 3CAT Info.
13: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modestia.
14: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den, y con lo que tengamos haremos.
13: Parlem ara de motor.
7: 3CAT Info.
13: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
15: Pensé que aquí, si no consigo el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
13: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acropolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai... El belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
16: Equipos de balonmano diferentes. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
13: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hoek, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hoek s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
0: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer. Ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins als 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta. Però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima l'any 2011. En setmanes com aquesta és bo tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz, el llibre Reportatge al gran terratrèmol, editat a l'estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units, la gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
2: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona.
0: Els Estats Units responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
2: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
0: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
2: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera, que ha cremat més de 4.000
0: Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes judicials al voltant del partit.
2: Defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018.
0: Avui el David Clopés li ha tocat matinar. Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: La selecció espanyola es classifica pels setzens de final com a primera de grup. L'has vist? L'estaves d'espera o...?
3: No. Teníem... No he pogut veure-lo en directe.
0: La Sònia Gelmà, que ens ha acabat
3: seguint. Això mateix, que després l'escoltarem. Espanya 1, Uruguai 0, partit que ha acabat fa només 3 hores a Guadalajara, Mèxic, gol de Baena per Espanya en un partit discret que classifica Espanya i deixa fora del Mundial l'Uruguai.
0: Per tant, ja tenim una de les grans sorpreses del Mundial al mateix grup d'Espanya. Atenció, perquè s'ha classificat la selecció de Cap Verd.
3: Sí, 3 partits, 3 empats a 0 i classificats per als setzens de final en el seu primer Mundial. Aquesta matinada han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd jugarà a setzens contra l'Argentina de Leo Messi. S'ha acabat ara mateix el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, a punt d'acabar l'Egipte 1, Iran 1. Passarien ara mateix Bèlgica i Egipte com a primera i segona i Iran podria passar com a tercera.
0: I també el Mundial, exhibició de França i de Dembélé.
3: En el partit que va obrir ahir la jornada, a les 9 del vespre, França 4, Noruega 1, amb hat-trick de Dembélé, i el mateix grup, Senegal 5, Iraq 0. França a setzens, on es trobarà Suècia, Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori, i el Senegal haurà d'esperar per saber si passa com una de les millors terceres.
0: Bon dia, Jofre Genué.
4: Bon dia i bona hora.
0: Aquest cap de setmana què ens espera?
4: Mira, comencem amb núvols baixos cap al delta de l'Ebre, cap a l'extrem sud de la Costa Daurada, la costa del Baix Camp, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre. Variabilitat, bàsicament són núvols baixos que fins i tot al llarg del dia es poden trencar una mica. I a la resta, doncs, continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures sense excessos, en el sentit de que no superaran llindars d'onada de calor, cosa que no vol dir que hi hagi alguns avisos activats, perquè en algunes comarques, sobretot de l'Alt Empordà, zones interiors de Girona, el Pla de l'Estany, punts del Gironès, Aquests sectors, com ahir, pot arribar-se als 38 o 39. Per tant, aquí localment sí que podria haver-hi doncs, algun llindar superior al que entenem per onada de calor. I també cap a la zona del Pla de Lleida, potser zones més normals en aquest sentit, hi hagi valors de 38 37. A la resta farà calor, calor intensa, de canícula. Potser amb temperatures que no tocarien per finals de juny, sinó per finals de juliol, però sense una situació com la que hem viscut darrerament. Avui amb tranquil·litat, però demà, que repetirà una mica la mateixa situació, sí que a la tarda esperem nuvolades i que s'iniciï un canvi de temps amb alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu, amb un augment de núvols al terç oest del país. Tot això ens portarà la setmana que ve un descens del termòmetre.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte i Antoni Jalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal, que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres, una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que, coses de la vida, han acabat maridant a la perfecció. Avui tots dos, Daniel Vázquez Sallés i Meritxell Falgueres, aquí al suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb Lídia Heredia i fins a Kènia amb Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. Aquest doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé un miler de morts, 3.000 ferits. L'ONU adverteix, a més, que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000. És una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
5: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Catia la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar a les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
6: Una rèplica i ja el puente terminó de col·lapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
5: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
7: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
5: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
2: Per cert, avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en aquestes tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella és el cap de l'expedició.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Al llarg d'aquest suplement també saludarem l'Oriol Corbella, a punt per volar cap a Veneçuela per oferir aquesta ajuda. De Veneçuela cap al Japó, on, atenció, també tenen una alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que de moment han obligat a evacuar 200.000 persones i n'han ferit ja 7.
2: Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100. La pluja intensa ha provocat inundacions i danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país. També hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó els mesos d'estiu i també a la tardor per l'augment de la temperatura de l'aigua del Pacífic.
0: Els Estats Units han bombardejat aquesta nit diverses instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. És la resposta de les forces armades nord-americanes a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava aquesta via marítima. Donald Trump denuncia que l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació i el seu vicepresident J.D. Vance assegura a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència.
2: I en un comunicat, l'exèrcit dels Estats Units diu que l'agressió iraniana és del tot injustificada i acusa Teheran de vulnerar clarament l'alto al foc. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. La Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà. L'intercanvi d'accions posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau, signat fa només 10 dies, i que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos.
0: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris. I gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
2: Els bombers també han controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que va cremar ahir 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc.
0: A la franja encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona de manera favorable. Els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins de Peralta de Calassans que continuen sense poder tornar a casa. Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles.

0: Ingressos després d'un any marcat per als successos de casos de corrupció i els mals resultats de les últimes cites electorals. Pedro Sánchez donarà explicacions de la delicada situació que viu el partit en un conclave en què no s'esperen grans turbulències. Alba Gil.
1: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
0: Del PSOE al Partit Popular, perquè 4 anys més tard del que tocava, el PP català ha convocat per avui el Congrés per renovar la cúpula. Alejandro Fernández serà reelegit com a líder del partit, però atenció perquè encara no sabem quin serà el número 2. Àlex Giral Robert, bon dia.
2: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
3: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
2: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
4: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
2: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
0: El govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica.
5: Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran utilitzar el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Considera Washington ara que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix, per cert, amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà.
0: Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta.
5: Els agents d'IA van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres, que es limiten a donar resultats sense actuar. Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i empresa de la UOC.
6: Un agent no únicament són un tat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data o fa la reserva o fa el que li demanes.
5: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor quan els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
7: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Alerta als usuaris de la línia de Rodalies, l'R11 entre Girona i Figueres. Avui dissabte i demà diumenge es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats. Se substitueix per un servei de bus.

0: Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. Les obres que fan el pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, o sigui, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut en tren des de Girona. També s'aprofitarà el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge dos trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies d'aquest recorregut. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer directament en tren. La normalitat del servei es reprendrà dilluns a primera hora del matí.
0: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys no poden escollir la llengua base de l'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
2: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
3: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
4: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
2: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
5: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
2: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: La Creu Rosa Voladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat. Montse Pujol.
6: Rosa Voladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Voladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Voladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
7: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de Xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
6: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anna Lizaran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Voladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que avui actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
8: Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya. Presentarà davant el públic català els temes més recents d'aquest àlbum Hi haurà què, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre.
9: L'informatiu del suplement.
10: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'Ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cireres sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
14: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
15: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
16: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
15: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
16: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
15: Univers MotoGP,
16: perquè el Mundial és nostre.
15: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
17: L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. El Mundial Espanya passa com a primera de grup després de guanyar aquesta matinada l'Uruguai en un partit més aviat discret. David Clopés, què tal? Bon dia de nou.
18: Bon dia. Jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, en gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar al seu lloc a Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
19: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
20: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Müller.
18: Partit en poques ocasions, en poc futbol i en poc joc molt dur. Els uruguaians han jugat molt agressius veient que la derrota els deixava fora. De fet, han acabat amb 10 per l'expulsió de Canovio. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet dos canvis a l'11 respecte a l'últim partit. Han entrat Llorente per Porro i Merino pel blaugrana Dani Olmo al mig del camp. Lamine Yamal ha tornat a ser titular i ha jugat 76 minuts, ha deixat alguns detalls de qualitat, però s'ha notat que encara no està al 100%. Pedri, titular, ha jugat 60 minuts, però avui al mig del camp espanyol no ha estat bé. També han jugat des de l'inici Cubarsí i el català Marco Corella. A la segona part ha entrat Olmo, força entonat, i Ferran, que ha tingut la més clara enviant un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, per Jeremy Pino, per lesió, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. De la Fuente, el seleccionador espanyol, ha estat molest amb la duresa del joc uruguaià.
21: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en toda la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hem sabut estar a l'altura de les circumstàncies.
18: Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial, el grup G, han acabat fa uns minuts: el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols i Egipte com a segona. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, setzens, i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb l'Argentina confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
22: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría. ¿Eh?
21: Con eso me basta. Que me contesta porque soy yo, me basta.
22: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
18: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. A banda del Mundial, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Previsions per aquest dissabte, avui oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
1: Llegui aquí, si no aconseguir el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio, Bagnaia, Costa. A ver si puedo ganar uno de esos top 3.
18: Precisament veig aquí el líder del Mundial, la marca del millor temps. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. En Fórmula 1, avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures de divendres. Al Rally Acropolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai líder després de la primera jornada. I avui dissabte, Campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles. Per tant, Blasi, la gran absent avui en aquests campionats d'Espanya de ciclisme a Sabiñánigo.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: todo sana.
1: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, us despertem amb música. Els meus ídols, avui d'artista convidada, hi tenim Maria Arnal, Blai Mercè, Olga Balós. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Una de les grans veus que tenim a casa nostra, que es va fer doncs un salt amb aquesta peça, amb el Marcel Bagés, i que després ha continuat fent camí, en català, en castellà, amb una mica de tot, experimentant amb la intel·ligència artificial.
2: Correcte, correcte.
3: I la tenim present en un disc magnífic, es diu Ama, aquest estiu, al Festival Vida, al Festival al Portaferrada, ja de cara al final d'estiu al Festival Bel per del Fòrum. Vaja, que qui la vulgui veure en directe, la veurà en directe. Ha evolucionat molt la Maria Arnal. I hem començat escoltant una cançó de fa gairebé 10 anys, d'aquest disc, 45 cerebros i un corazón, amb el Tu que vienes a rondarme, que jo ara diré una cosa, que, i no exagero dient-ho, que per mi és potser una de les tres millors cançons en castellà que s'han escrit aquest segle.
2: Wow.
3: Em sembla al·lucinant. Ostres. Em sembla al·lucinant el Tu que vienes a rondarme. Wow. La podria haver escrit Federico García Lorca.
2: Podria ser.
3: És bestial, aquesta cançó.
2: Bueno, no, jo no sé si m'atreviria tant, però sí que han aconseguit una cosa molt interessant, Maria Arnal i amb, sobretot en la fase, no?, amb Marcel Bagés, que és fer aquesta revisió de la música d'arrel que, d'alguna forma, fa que els oients connectem amb coses que no sabíem que havíem de connectar, no? És a dir, tots naixem amb una cultura musical que després sembla que l'anem perdent a mesura que tenim influències externes, però hi ha grups o hi ha propostes que ens fan reconnectar des d'on venim, no?
3: Sí, una mica com Rodrigo Cuevas.
2: És una cosa així que dius, ostres, no saps per què, però connectes amb allò perquè forma part de tu. Doncs això Maria Arnal i Marcel Bagés ho han aconseguit.

0: veure, il·lumineu-me una mica. D'on surt la Maria Arnal i aquest binomi amb el Marcel Bagés, que després hi va un moment que es va acabar i que cadascú va continuar pel seu costat? Com va anar, això?
1: La Maria Arnal va començar a cantar relativament tard. Ella sempre explica que ella treballava d'acomodadora del Teatre Lliure, es va trencar el fèmur, i a partir d'aquí, amb la seva una baixa molt llarga, va començar doncs, a cantar. Després va ser a partir de l'exparella de la Maria Arnal, el Marc Sempere, activista valencià i realitzador també, que va posar-los en contacte, el Marcel Bagés i la Maria Arnal, per començar un projecte. Un dels primers concerts que van fer va ser a les festes de la Barceloneta. Clar, era un duet acústic que recuperava tradició oral, cançons populars, i a partir d'aquí doncs, van tenir molta complicitat, la Maria i el Marcel, i el projecte va començar a créixer. Va sortir aquest disc, el primer disc que sentíem abans, el segon, que és aquest que sentim ara, Clamor, fins que al final el projecte ja no va donar més de si i la Maria va començar a caminar sola.
2: També cal dir que quan es va trobar amb el Marcel Bagés, jo crec que els astres es van alinear, perquè el Marcel Bagés, també guitarrista, venia de jazz, venia de l'esbuc, etc. Però ell abraçava una tradició una mica més experimental. És a dir, li agradava músics com Marc Ribot, per exemple, li agradava tocar, utilitzar com molts efectes amb la guitarra, i això, clar, d'alguna forma es van unir dues ments inquietes que, mira, que va fer que traguessin aquests dos discos magnífics.

0: una cosa molt maca que va passar amb el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va ser la recuperació dels poetes. En aquest cas, un poema de Joan Brossa, que és tan curt com la gent no s'adona del poder que té, amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per destrossar l'economia, alguna cosa així, doncs li va donar una èmfasi en directe, que sorties d'un directe a escoltar aquesta cançó i volies anar a fer una vaga general i a cremar-ho tot i a fer la revolució d'una vegada.
1: Sí, saps? I a més, com la Maria Arnal ve de tota la tradició teatral, clar, la posava en directe dels dos i ara ho estem veient també amb ella, amb la seva carrera en solitària, li donaven un plus més, o sigui, utilitzava molta la il·luminació, vestuari, etcètera. Sí. Vull dir que sorties d'allà creant un univers propi.
0: Un univers on també hi havia com a influència Ovidi Montllor. Quim...

0: que coses més estranyes que passen prop de mi.
1: Hem posat la versió original de A la vida, i aquesta, amb la veu de la Maria Arnal i la Marcel Bagés, mai millor dit, va tenir una nova vida. I hi ha molta gent que ha fet servir aquesta cançó per donar la benvinguda a fills o per acomiadar persones estimades.
2: Sí, i una altra de les influències que també Maria Arnal ha reconegut, no?, en algunes de les entrevistes, és cantants com... Bé, a ella li agrada molt la poesia, no? Ella, més que influències musicals, sempre ha dit a mi m'agrada molt aquest poeta o aquest...
1: Sí, ella llegeix molt.
2: Llegeix
1: ella,
2: moltíssim, també. Li agrada també molt el teatre, com dèiem, però sempre cita a Violeta Parra.

0: Una de les gràcies de la Maria és que no té perjudicis i que les seves influències poden anar des de Violeta Parra a qualsevol marcianada d'intel·ligència artificial que hagi sortit ara, no? Es mou entre això, entre les arrels molt marcades i el futur. Un dels... diria problemes, però potser no és un problema tampoc, ha estat les comparacions.
1: Home, sí.
0: Que ha hagut d'aguantar des dels inicis de la seva carrera, no?
1: Perquè... Però és que quan coincideixes en el temps i a l'espai amb determinades projectes o artistes, doncs és molt difícil que no hi hagin comparacions, però és que tampoc crec que sigui tan dolent que hi hagin comparacions, perquè al final estem parlant de música, sí, no? O sigui, mai res neix del no-res, no? Vull dir, tu escoltes una cosa, allò ho integres i llavors fas la teva, no sé, la teva expressió artística. Doncs, suposo que anaves a parlar d'un disc capçal digne.
0: Sí, escoltem-lo.

0: I és que, clar, el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va arribar poc després d'aquest Granada de Raúl Fernández Miró i Sílvia Pérez Cruz.
1: I és una clar, parella que tampoc va acabar del tot.
0: Sembla que no massa
2: fet,
0: del tot.
2: M'anava a posar un jardí ara mateix.
0: Ja ens ho explicaràs després.
2: Després us ho explico.
0: Fora de micro. I és això, que me'n recordo quan va sortir el disc, molta gent diu, però és que aquesta noia, la Maria Arnal, però si canta igual que la Sílvia Pérez Cruz. I al final penso que no és ben bé així, sinó que va ser tan fort, això de Sílvia Pérez Cruz, quan va sortir la Sílvia Pérez Cruz, no? I van haver tantes cantants que després d'això van dir...
2: Quan va sortir, perdona...
0: Jo puc atrevir-me a cantar.
2: Quan va sortir aquest disc, perquè la Sílvia Pérez Cruz ja estava fent coses
0: sí,
2: abans.
0: Sí, però jo crec que la influència de la Sílvia... clar, arriba des de la Rosalía, a la Judith Nederman, sí, a la Maria Arnal...
2: Clar,
1: la presència, no?
2: Sí. Sí, sí.
1: La tens a dins d'una habitació amb ella i, hòstia, és una...
0: Sí, ocupa
1: tot l'espai.
0: Que hi ha una dona que canta des d'aquest lloc on canta la Sílvia, no? I segurament després, doncs potser jo també em puc atrevir a cantar des d'aquí, no?
2: I és més, canta d'aquesta manera posant en valor la música tradicional,
0: clar,
2: que era una cosa que fins ara no estava de moda, per dir-ho així.
1: Avui els meus ídols del suplement, Maria Arnal.
3: Que

0: Aquesta és l'última versió de la Maria, el seu debut en solitari, de fet, amb Ama, i a mi aquesta cançó, Que me quiten, a mi m'emociona.
1: És fantàstica, eh? A més, quan comencen, té aquest punt també de poesia, no? D'anar repetint, no? Que entres en una mena de loop, no? On una idea doncs, es va com reiterant, i vas entrant dintre, i dins. Bueno, fantàstic. I a més, aquí amb aquest disc, a Maria Arnal ja veiem com ella va experimentant també amb l'electrònica, altre tipus de sons, doblant-se a ella mateixa.
0: Clonant la seva veu.
1: No? De fet, està fent tot aquest projecte de música artificial.
0: És molt interessant, això.
1: Intel·ligència artificial. Però, mentrestant, també va fent les seves col·laboracions, i una de les, crec que més ben resoltes, és una que va fer en el nou disc de l'Alice.

0: Tu la vas convidar, no?, a la Maria, no fa gaire, l'Eclipsi.
1: Va venir l'Eclipsi del Suplement i ens va explicar tot aquest projecte d'intel·ligència artificial musical. No vaig entendre el 90% de les coses que em va explicar, però té una gran conversa i una gran història i és una de les grans de casa nostra. Uh-huh. Això és l'Alice. L'Alice, mira, el dia que havia de venir l'Eclipsi no es va presentar.
2: Ah.
1: A vegades hi ha artistes que van a dormir tard al cap de setmana.
0: Potser estava passant la millor nit de la seva vida.
1: Això m'acostuma a passar amb músics.
2: Que no t'arriben a les entrevistes.
1: Sí, sí. Ramon Mirabet tampoc va arribar.
0: Tampoc va arribar?
1: No, sí. No ha tornat, des d'aleshores, al Suplement.
2: Ostres.
1: No, bon dia, sí que...
2: Doncs...
1: Que fins aquí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Quan tu tens un compromís, normalment l'has de...
0: No, i tant. Si tens un compromís, i...
2: La música.
0: I si convé, vens d'empalmada. I ja està.
1: I, clar. No, i
2: com nosaltres. Ja no venim aquí a les 7 del matí, que sí, van a dormir. Una, ja està, tio.
1: Una excusa amb cara i ulls. És a dir, l'excusa no pot ser anar a dormir tard.
0: No.
1: 20 minuts abans de començar.
0: No.
2: La història del rock està gent...
1: Aquí m'estic cobrant una factura de fa 3 o 4 temporades.
0: Ben fet.
1: Vull dir que si algun oient ha trobat a faltar Ramon Mirabet al Suplement...
2: Ara ja sap per què.
1: Amb què acabem, nois?
2: Amb Pellizco, també del nou disc de Maria Arnal.

0: Ens veiem a algun dels concerts de la Maria,
1: sí.
0: Arnal?
1: Sí, sí, sí.
0: A on,
1: sí,
0: Olga? A Vida, Portaferrada o Festival B?
2: El Vida. És l'últim cap de setmana de suplement d'aquesta temporada.
1: Sí,
2: el Vida. Crec que deu ser el 4 i el 5 de juliol.
0: Sí, i tant.
2: Doncs mira,
0: la setmana que ve.
2: Aquell dia sí que podem venir
0: al programa
2: sense dormir.
0: I a més, tinc ganes
1: de veure-la posar en directe, perquè
0: utilitza, no? Actua molt tard,
1: ballarines.
2: Sí, una petició popular de cara a la setmana que ve, últim capítol de la temporada. Tornarem al setembre. Jo crec que per acabar amb cara i ulls, després de tota...
1: Què vol dir cara i ulls?
2: Tota la turra de temporada
0: que m'ho veig a venir. Si tot passa pel teu filtre, la teva aprovació...
2: No és veritat, això.
1: Ah, no?
2: I l'única petició que us demano és que el cap de setmana que ve feu quin. És que és el, meu, és el meu grup fetitxe.
0: Sé que mai
2: mereixeria un capítol.
1: Ens vas demanar si fos l'Oreja de Van Gogh, que ens va...
2: No, això no és veritat.
0: Jo no em prepararé res, perquè ho saps tot tu, ja.
2: No, però la selecció feu-la vosaltres. Aquell dia sí que parlo.
0: Vinga.
2: Fins la setmana que ve, ara tornem.
0: Adéu.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amallé origen.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: 300 grams de paraules.
14: Mig litre d'actitud.
13: Una cullerada de silenci.
14: Dos reflexos de llum.
13: 5 quilos de cadira.
14: I, si convé, 150 grams d'ulleres.
13: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
15: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
15: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
18: Bon dia.
2: Venezuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, és el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
18: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona. S'eleven a gairebé un miler de morts, 3.000 ferits i 50.000 desapareguts, segons l'ONU.
2: 50.000 desapareguts, segons l'ONU, poca broma, és una xifra que encara les autoritats veneçolanes no confirmen, però els trets van per aquí, segons el que explica l'ONU aquestes últimes hores. A tot això, els Estats Units, en paral·lel a enviar aquesta ajuda a Venezuela, responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
18: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
2: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
18: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
2: Avui dissabte el PSOE tancarà files amb Pedro Sánchez.
18: Serà el comitè federal del partit on defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. A Catalunya, avui el PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder en un congrés que arriba 4 anys tard.
2: I aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, homenatjarà l'expresident Jordi Pujol.
18: Serà un acte Planoles al Ripollès, un acte de reconeixement a la trajectòria política de l'expresident que arriba després que l'Audiència Nacional l'exonerés del judici de la família per la fortuna Andorra.
2: Aquesta tarda, manifestació de l'orgull LGTBQ i més a Barcelona.
18: És la convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere al Front d'Alliberament Gai de Catalunya o Arran, entre d'altres. Serà a partir de les 6 des de plaça Universitat.
2: Més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU.
18: És una iniciativa que han impulsat famílies dels estudiants, tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'enguany era un 4,18, que és la més baixa des del 2014.
2: Restriccions a l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres.
18: Perquè aquest cap de setmana no circularan els trens en tots dos sentits entre les dues ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà.
2: Aturada l'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut de Girona.
18: Després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara, el procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs.
2: Rosa Boladeres guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre.
18: L'actriu està premiada pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va fer a la Sala Beckett de Barcelona.
2: I als esports del Mundial, Espanya es classifica com a primera de grup després de guanyar per la mínima l'Uruguai.
18: Per un gol de Baena, ara la Roja espera el seu rival a setzen, serà Àustria o Algèria.
2: Les portades dels diaris continuen fixades en Veneçuela. Marina Laminos, bon dia.
19: Sí, tot són fotografies de les runes del país llatinoamericà. A l'ara, un edifici destrossat i sobre fons groc, un titular, Veneçuela, sense mitjans per buscar desapareguts. Tant La Vanguardia com El Periódico hi posen xifres. Veneçuela busca 50.000 desapareguts i la xifra de morts s'enfila a 900, titular que La Vanguardia acompanya d'una fotografia d'un edifici esfondrat a Caravalleda, a La Guàrdia. Guaira, amb desenes de persones buscant víctimes. El periòdico, imatge també de La Guaira, aquí són ciutadans que transporten un cos recuperat d'un dels edificis esfondrats i el titular, l'ONU xifra en 50.000 els desapareguts a Veneçuela. I El Punt Avui, en un sentit molt diferent, titulen Es busca nom. Fins al 15 d'agost la ciutadania de la Catalunya del Nord podrà escollir el nom oficial del departament.
2: A La Premsa editada a Madrid, tots els titulars també són per Veneçuela. El País, Veneçuela busca supervivents del terratrèmol a la desesperada.
19: La fotografia del País, però, és del rei d'Espanya, Felip VI, i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, reunits al Palau Nacional de Mèxic. Tant El Mundo com La Razón, també a l'ABC, les fotografies són aquí sí per a la devastació a Veneçuela. Pel que fa als titulars, La Razón diu Veneçuela busca contrarrellotge supervivents entre la runa. A l'ABC, Veneçuela sense mitjans per atendre els ferits. I un segon titular, que apunta que la justícia boliviana reobre el cas en què Zapatero va cobrar 200.000 euros, i El Mundo també sobre els fronts judicials oberts al PSOE, la UCO detecta tripijocs en els contractes que va recomanar Begoña Gómez.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 27 espelmes a Aitana.
20: L'artista de Sant Climent de Llobregat es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo i amb el temps s'ha convertit en una de les artistes més internacionals de casa nostra gràcies a cançons com aquest superestrella que ara sentíem.
2: 58 espelmes, Miqui Puig.
20: Durant 16 anys va liderar Los Sencillos i des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari amb discos com Casualidades o Impar i tocant diverses tecles. Fa de DJ, de productor de la seva pròpia agència, és amic del Suplement i fins i tot ha escrit un llibre, Jo no queria ser Miqui Puig.
2: Per molts anys el Miqui. 51 espelmes també per Tobey Maguire.
21: I got the script and I read it and my first feeling was a feeling of relief. Because it was good.
20: És el nom que s'amaga darrere de Peter Parker, el personatge de la trilogia de Spider-Man de Sam Raimi, un paper que va reprendre anys més tard, el 2021, en una altra pel·lícula d'aquest superheroi dirigida, en aquest cas, per John Watts.
2: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets bufen 40 espelmes al Festival Random Rubí.
22: I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira d'aniversari, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui a l'amfiteatre del Parc del Castell. A les 10 del vespre es poden comprar entrades per 10 euros.
2: La meitat de 40-20, els Amics de les Arts celebren 20 anys damunt dels escenaris a Reus.
22: Amb motiu de les festes de Sant Pere, el trio portarà el seu show especial per commemorar dues dècades de carrera a la plaça de la Llibertat del municipi a 11:45 del migdia de manera gratuïta. Quan li agafa la mà, meu
2: passa el temps. Gina, estàs són els caps de cartell del descampat Santa Pau de la Garrotxa.
22: I seran també amb la Big Bandida i Santa Mandra, entre d'altres. Els concerts arrenquen a 8:15 del vespre al pàrquing del pavelló municipal i les entrades costen 15 euros.
2: El Teatre de la Biblioteca, l'Albada.
22: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda, les entrades estan disponibles per 30 euros.
2: I encara en clau del Festival Grec, el Poliorama, la Truita.
22: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. La funció és a 8:15 del vespre i es poden comprar entrades des d'11 euros.
2: 3 minuts per les 8 del matí, l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El sacrifici.
0: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
2: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem als Stones avui a les 8 del matí?
1: Perquè la llegendària banda de rock ha publicat aquesta setmana dos nous senzills. Un d'ells, aquest que escoltem, Jealous Lover. Amb més de 60 anys de carrera musical, Mick Jagger i companyia publicaran el seu 25è àlbum d'estudi el proper 10 de juliol. En aquest disc hi trobarem aquesta joia d'R&B titulada Jealous Lover.
0: Avui fins a les 8 amb els Stones o amb el Rolling, com preferiu. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
7: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
8: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
9: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Radio Castelldefels.
10: Todo obsesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo obsesión. 98.0. Todo obsesión.
11: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, con la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.
12: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
13: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
14: El temps ara és la clau per rescatar el màxim de persones en vida i per això aquesta matinada el govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
15: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati a la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
16: Una réplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie, de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
15: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
17: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
15: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
14: Gràcies, Joan. De fet, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya és a punt de viatjar cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista amb estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
18: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
14: I mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Cat Info el president del Fons, Jordi Quadres.
19: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
14: Una donació que es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678, 08678. A partir de les 9, al suplement incorporarem l'Albert Elfa també a la tertúlia, ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. També contactarem amb el grup de bombers que viatja avui cap a Veneçuela, amb una catalana que viu al país, a Veneçuela, i que ens ajudarà a posar context doncs, el que està passant, amb una mirada també des de dins de Caracas. El rastre de destrucció a Veneçuela no té res a veure amb les conseqüències del terratrèmol d'una magnitud similar, que dijous va sacsejar també al Japó, sense víctimes ni danys materials greus, perquè és un país acostumat a aquests fenòmens i amb els edificis, sobretot, que estan preparats per sismes d'aquesta mena. Aquesta matinada, però, atenció, perquè el Japó s'ha emès una alerta al país nipó pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que, de moment, ha obligat a evacuar 200.000 persones i que ha provocat 7 ferits. També s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país, i s'han suspès alguns serveis del tren bala. De matinada, l'altra notícia del dia són els nous atacs dels Estats Units contra l'Iran aquesta nit com a resposta al bombardeig d'aquesta setmana contra un vaixell comercial nord-americà que travessava l'estret d'Hormuz. Ja hi tornem a ser, per tant, aquest atac de l'Iran es va rebre com una violació de l'alto al foc. Concretament, Trump va parlar de violació estúpida de l'alto al foc. En tot cas, la Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà d'aquesta matinada. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada i posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau signat fa només 10 dies. Mentrestant, els governs del Líban i d'Israel, que actualment no tenen relacions diplomàtiques, han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació i per arribar a un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de signar l'acord.
20: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
14: Un pacte que s'ha signat dels governs del Líban i d'Israel, com explicàvem, sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest acord. A Catalunya, els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però sí que hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès, bon dia.
21: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
22: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
21: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
22: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
21: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
14: També controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que ha cremat 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc. I a la Franja, mentrestant, encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, als sectors sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins i de Calassans que no poden tornar cap a casa. Des del Campell, Júlia Albacar.
23: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
24: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
23: També han passat la

0: I ha de celebrar, ara hi entrem, però abans tots els ulls posats a Madrid, a la seu del PSOE, on Pedro Sánchez reuneix avui el seu comitè federal, el comitè federal del PSOE, enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències avui amb els crítics. Des de Madrid, Alba Gil.
1: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
0: Qui sí que ha insistit aquesta setmana que cal convocar eleccions, gràcies Alba, és Alberto Núñez Feijóo, que avui serà a Barcelona per assistir al Congrés del PP català. Malgrat els seus estira i arronses amb el líder del partit, Alejandro Fernández, serà reelegit com a número 1 de Catalunya, però el gran dubte de la jornada d'avui pel PP a Catalunya és saber qui serà el número 2. Àlex Giral Robert, bon dia.
2: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
3: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
2: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
4: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
2: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Avui fa 2 mesos exactes d'aquest moment.
5: Con lo cual, s'acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento, una palabra.
0: 2 mesos que la justícia va exonerar Jordi Pujol i Soleil del judici per la fortuna familiar a Andorra. Doncs bé, aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya retrà homenatge a l'expresident Pujol a Planoles, al Ripollès. Serà un acte amb diversos militants i càrrecs de diferents èpoques de la branca juvenil de l'antiga Convergència que volen fer un reconeixement a la trajectòria política de l'expresident. Entre els assistents hi haurà el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president del Parlament, Josep Rull. No està previst que Jordi Pujol llegeixi cap discurs que ha preparat, sinó que ho farà la secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Des que el cas Pujol ha quedat vist per sentència, les aparicions públiques de l'expresident, que acaba de fer 96 anys, han estat mínimes, però diverses veus han volgut reivindicar el seu llegat i de retruc lamentar la lentitud de la justícia, que ja no podrà condemnar-lo ni tampoc absoldre'l. Amb l'expresident Pujol exonerat, la pressió la té ara la magistrada, que ha de redactar la sentència d'un cas amb 17 acusats, una sentència que algunes fonts apunten podria fer-se pública ben bé aquest estiu. Per tant, està al caure. D'aquí unes setmanes podríem tenir sentència Pujol. Tornem a parlar de la gran estrella sempre dels informatius. Donald Trump torna a fer servir els aranzels com a amenaça. Ara diu que imposarà aranzels del 100% a les importacions europees si finalment es decideix gravar les multinacionals tecnològiques estadounidenques. És la proposta, és la resposta, com sempre, comunicada a través de la xarxa, a la proposta de l'Eurocambra de gravar amb un impost general gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president dels Estats Units diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de manera immediata. Una de freda i una de calenta de Donald Trump que amenaça la Unió Europea, però recula en un dels altres fronts que té oberts. Finalment, permetrà que es faci servir el model d'intel·ligència artificial més avançat d'Anthropic. concretament un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units i dinar

0: accés, segons el mitjà Semàfor, després que Trump en bloquegés l'ús fa dues setmanes al·legant motius de seguretat nacional. Ara Washington considera que Anthropic ha fet prou canvis per evitar que aquesta tecnologia es pugui fer servir en ciberatacs sofisticats. La realitat és que els delictes a internet no paren de créixer. A la Unió Europea cada vegada hi ha més integrants de xarxes criminals perilloses i l'Europol ho vincula als ciberdelictes i al reclutament de molta gent per cometre estafes online. Alerta a la dada, en només dos anys, el nombre de membres d'organitzacions criminals a la Unió Europea ha passat de 80.000 a 400.000. Els detalls des de Brussel·les amb el Bruno Forteamires. Bon dia.
1: Hola, bon dia. L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur, perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia, ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
2: These are not street gangs.
3: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
1: I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
0: Les agressions LGTBI fòbiques també són cada vegada més freqüents o com a mínim es registren més incidències segons les dades de l'Observatori contra l'LGTBI fòbia. Concretament, l'any passat van créixer un 11% respecte a l'any anterior i per això, un any més, la comunitat LGTBQ i més sortirà al carrer per reivindicar els seus drets. Aquesta tarda, a Barcelona, la manifestació de l'orgull LGTBQ i més es fa convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. També s'hi han adherit més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Serà a partir de les 6, des de Plaça Universitat fins a Sant Jaume, on es llegirà el manifest. És la cinquantena marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es fa a Barcelona, aquest any sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. La manifestació denuncia que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari no s'ha avançat en drets reals. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, de Junts i de Vox. L'any passat el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per aquest tipus d'armes, però aleshores Junts la va tombar. Des de Barcelona, Anna Escura.
4: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
6: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
4: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La fàbrica de llet Pasqual Lagurb tancarà aquest 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà aleshores a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per pizzas. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors, ha criticat el paper de Tarradellas en l'operació.
7: El que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obrirà un procés de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO i ja han anunciat protestes contra els acomiadaments. També a Catalunya se salvarà finalment dels acomiadaments que té previstos el grup Volkswagen. Segons la revista alemanya Manager Magazine, la companyia vol deixar al carrer 100.000 treballadors de tot el món fins al 2030, una operació que sortosament no afectarà els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de l'empresa. La selectivitat continua portant cua a casa nostra. Aquestes últimes hores, una petició feta a la plataforma Change.org ha recollit més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de l'ESPAU. tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'aquest any és un 4,18, la més baixa en matemàtiques des de l'any 2014.
2: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s.
0: Què vol dir la capacitat actual de l'alumnat, per això? Aquesta és la valoració que feia la professora de matemàtiques i sotsdirectora de la selectivitat, Clara Mateo Campo, aquesta setmana en aquesta emissora. Tot i així, el text que han fet les famílies a Change.org assegura que l'examen exigia, llegeixo literalment, un nivell d'interpretació, abstracció i concentració que era impossible de complir dins el temps estipulat. El document també es denuncia que això no només compromet l'educació i l'equitat, sinó que també, continuo llegint, infringeix el benestar emocional dels estudiants. Amb tot, els impulsors de la petició exigeixen a les autoritats educatives que prenguin mesures immediates per revisar l'examen de matemàtiques i els criteris de correcció. Continuem parlant d'educació perquè hi ha novetats en el procés de preinscripció de la formació professional d'aquest any. 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no obtinguin cap plaça en el primer curs de grau mitjà o superior que han demanat. El Departament d'Educació, que vol evitar els problemes de convocatòries anteriors en l'accés als estudis triats, ha rebut prop de 110.500 sol·licituds. Maria Costa.
8: Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, un algoritme que seguirà els interessos de cada aspirant proposarà altres places en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
9: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
8: Tot plegat amb l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis.
0: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al mes de setembre es troben que, si l'escola té aula de 2 anys, no poden acollir o no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. Segons dades de la Conselleria, el 52% de les aules d'infantil 3 seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
10: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
11: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
12: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
10: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
13: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
10: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: 2:02 del matí. Mobilitat. Atenció, si teniu la mala sort que us heu de moure amb l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres, aquest cap de setmana no circulen trens en cap dels dos sentits entre aquestes ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà. Se substitueix per 2 serveis d'autobusos, un directe entre Girona i Figueres, sense parades, en els dos sentits, i un altre entre Flaçà i Figueres, que fa parada a totes les estacions intermèdies. El tall també s'aprofita per fer obres de millora al pas inferior a l'estació de Camallera i s'espera que la normalitat en el servei es reprengui dilluns a primera hora. Ens quedem a Girona, on s'ha aturat l'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs que va presentar el col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. Recordem que el concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Arc Cambrils. Girona, Maria Rovira.
14: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
0: Senyals horaris de 8:45 del matí, l'actriu Rosa Boladeres ha guanyat el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i és un dels més longeus de l'Estat en aquest àmbit. El jurat ha premiat Boladeres pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, Montse Pujol.
15: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
16: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I sembla ser tot una comunitat de xirgos, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui.
15: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Expert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I ara anem fins a la Catalunya Nord. El Museu de Ceret presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i el seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
17: Durant la Primera Guerra Mundial, un grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
18: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
17: En aquesta mostra s'han pogut reunir tots els exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També s'explica el gran suport del galerista barceloní Josep Dalmau. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, co-comissària.
19: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
20: En fet, qu'on a très très peu vu.
17: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
0: Petita pausa i els esports. Repassem el partit discret de matinada d'Espanya davant l'Uruguai a Guadalajara, a Mèxic. Victòria per 1-0, classificats com a primers de grup en un partit fluixot, que envia l'Uruguai de Ronald Araujo, entre alguns altres coneguts com Fede Valverde del Madrid o Marcelo Bielsa, cap a casa.
21: El suplement amb Roger Escapa. T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relaixa Do l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
23: Hola, què
1: tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
3: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
5: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
23: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
24: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
26: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
28: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
29: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
30: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
31: Quan diem gelat, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
30: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
31: Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans en encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
32: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
21: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Dos quarts i mig de 9 del matí, el suplement, pendents també del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, victòria d'Espanya davant l'Uruguai per 1-0, amb poc joc i molta duresa, David Clopés.
33: Què tal? Sí, jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, amb gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada espectacular del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Ha seguit el partit en directe des de Guadalajara, a Mèxic, la Sònia Gelmà.
0: Gelmà, què tal? Bon dia.
34: Bon dia. No ha estat un partit de gran altura futbolística, un partit que s'ha resolt amb un gol de Baena a la primera part, en un xut que ha requerit l'ajuda de Muslera. El porter ja no ha sortit a la segona part, segons Bielsa, a petició del propi jugador. L'atenció dels uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, ha anat endurint el partit fins al punt que han acabat en 10 després d'una dura entrada de Canovio sobre Cubarsí i més d'una entrada que el mateix seleccionador espanyol ha qualificat de duresa extrema. Espanya no ha sabut trobar el seu joc, tampoc Pedri, que ha estat substituït al 60, ni Lamine Yamal, que ha jugat 76 minuts, i tot i que ha deixat detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Espanya passa amb 7 punts, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Uruguai marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies. Espanya, per cert, sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga el 16 de final aquest dijous a les 9. Serà Algèria o Àustria?
33: Ara sentíem la Sònia, per cert, expliquen que Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha canviat el porter Muslera al descans. No et perdis, Roger, els arguments de Bielsa quan li han preguntat al final del partit el per què de canviar el porter al descans.
35: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué toma esa decisión también?
36: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
0: Bé. Li ha carregat totes les culpes, també. He vist que ha fet algun altre estirabot, Bielsa
33: sí.
0: Estava molt emprenyat, ja s'evident que se'n va al carrer. Llegia algun tuit que deia que que el Flick podrà comptar amb Araujo tota la pretemporada completa.
33: Això mateix no juguen ni un sol minut,
0: Araujo. No sé si és una gran notícia.
33: Veurem.
0: Bé, Algèria o Àustria, rivals a 700. És que són 700, encara.
33: 700 de final, queda moltíssim.
0: Això és llarguíssim.
33: Sí.
0: Per tant, el quadre d'Espanya en aquestes primeres eliminatòries...
33: No és complicat.
0: Pinta senzill, el que passa és que, clar, el que està oferint la selecció espanyola no és gaire motiu per l'esperança, tenint en compte també, més que... algun de tocats, no? Nico Williams ha acabat amb
33: dubtes. Això mateix. Mira, i Nico Williams ha marxat amb molèsties. Saps que, a més, es va perdre a l'inici de Mundial perquè arribava lesionat com Lamine Yamal. Avui ha marxat amb molèsties. I Jeremy Pino es podria haver tancat la clavícula i, per tant, es podria perdre el Mundial. Per tant, baixes importants per a Espanya.
0: En qualsevol cas, Espanya, primera de grup i, atenció, una de les grans sorpreses del Mundial, la segona, eh?
33: Cap Verd, que és un país de 500.000 habitants que participa en el seu primer Mundial, s'ha classificat com a segona de grup, jugat aquest matí, Cap Verd 0, Aràbia Saudita 0, 3 partits dels africans, 3 empats i classificats, i compte que ara es trobaran a 700 de final l'Argentina de Leo Messi. En aquest grup passen Espanya i Cap Verd, i l'Uruguai, com deien, de Ronald Araujo, queda fora. Araujo, per cert, no ha jugat ni un sol minut en aquest Mundial. Més marcadors del Mundial, el grup G, a primera hora del matí, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona, i ja sap que jugarà contra Austràlia als 700. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I...
2: Dembélé, coin fuera, frappe de Dembélé! Et le but!
4: Oh, le mec, il est en feu! Il est en feu, Lio!
2: Il est en feu!
33: Golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé. L'ex del Barça ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, s'ha de dir... ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, i Noruega segona, s'encreurà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté també opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina confirmada ja com a primera, i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
36: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no... por ahí la esquivaría, ¿eh?
6: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
36: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
0: Estan de bon humor els argentins, es nota que ja estan classificats. Qui és aquest periodista a qui li responen la pregunta de si Messi serà suplent o serà titular?
33: Doncs mira, una gran història. Enrique Macaya Márquez, periodista, atenció, de 91 anys.
0: Carai.
33: Comenta els partits per DirecTV i DS Sports de l'Argentina. El senyor Macaya ha cobert 18 mundials, 18, amb 23 anys va cobrir el seu primer mundial per Ràdio Belgrano, el Mundial de Suècia, Mundial del 58. No sé si t'hi veus tu cobrint alguna cosa amb 91 anys.
0: No, 91 anys jo estaré ja que no m'aguantaré els pets.
33: I un últim apunt del Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó, als 700 de final, dilluns vinent. Rafinha es va fer, ja ho sabeu, una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
0: A banda del Mundial, el Madrid activa l'operació sortida.
33: Sí, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Sense moure's de la CB, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat de Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 28 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Previsions per avui. Avui, oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments, tot i la caiguda va acabar desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
7: Pengegui aquí, si no aconsegui el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto, séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa. A ver si puedo ganar uno de esos dos, tres.
33: En Fórmula 1 avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir. Al Rally Acrópolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai, líder després de la primera jornada. Avui dissabte, campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats després de caure mentre preparava aquesta prova i després d'haver participat en la crono, tot i el dolor a les costelles. I t'acabaré explicant que el Barça d'handbol va saber ahir els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arus Danès, el tècnic blaugrana, ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
0: Avui el David Clopés de dia i de nit, aquesta tarda tot gira, eh?
33: Una mica de tot.
0: Sí, sí. Bé, això encara no ho havies fet.
33: Això no ho havia fet mai, m'ho he passat bé.
0: Els esports al suplement a primera hora, a l'hora informativa.
33: I després farem el Next, no, també?
0: Sí, home, i tant. Escolta, ja i aquesta tarda tot gira, què?
33: Ens hi posarem a les 4 de la tarda i avui...
0: Avui què toca de Mundial? És que ja...
33: Mira, toca del Mundial poca cosa perquè els partits comencen a les 11 de la nit. Avui no enganxem res. Però farem molta prèvia, parlarem del que ha donat de si aquest partit d'Espanya, de la prèvia d'Argentina, i mira, ja t'avanço que entrevistarem Javier Saviola.
0: Home!
33: Que, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, té un aire a Julián. Tenia un aire a Julián.
0: No, home, no.
33: Jo el recordo,
0: ai,
33: sí.
0: Que això sortirà molt malament, eh?
33: Sí, home, sí.
0: I jo recordo que,
33: que
0: corria mirant la pilota, és a dir, mirant molt cap al terra.
33: Era baixet, davanter...
0: va arribar molt jove, no, aquí, línies. el conillet. I va jugar amb el Barça i el Madrid, eh?
33: Sí, això mateix.
0: D'aquests que va estar...
33: Però el Madrid ja quan ja estava de baixada. Ell aposta fermament per Julián Álvarez i ens farà una dissecció del que creu que hauria de ser el fitxatge estrella d'aquest Barça aquest estiu.
0: Avui Saviola el tot gira. Gràcies, David.
33: Adéu.
0: Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Les dues lluminàries que tenim al cel del vespre, que n'hem anat parlant durant setmanes, que són Venus i Júpiter, continuen brillant, però Júpiter ja va perdent cada dia una mica més d'altura i de matinada el vermellós Mart, atenció, comença a fer-se notar encara molt baix sobre l'horitzó est i força per sota de Saturn.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Granollers, al Vallès Oriental?
1: A les 6 i 18 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
1: 21 a 29.
0: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
0: Temperatura a Granollers a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, al llarg de la nit s'ha arribat als 22, però ara mateix ja en tenen gairebé 25. La jornada promet ser calorosa arreu del país, amb valors per sobre dels 30, i de fet moltes xifres entre els 34, 36, 37 graus. Un ambient de canícula, un ambient més de finals de juliol que no pas de juny, i de fet encara hi ha algunes comarques, cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, zones pròximes, sobretot lluny de la façana litoral, on la tronota podria arribar, com ahir va passar a Figueres, que van arribar als 39, doncs aquests 38, o potser puntualment 39, o també el Pla de Lleida entre el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, també xifres pròximes als 38, potser algun 39, serà difícil. Però, en definitiva, una calor ben intensa amb una jornada de sol, hi ha algun núvol prim dispers poc important. També hi ha alguns núvols baixos a la costa on la humitat tendeix a augmentar, per tant, malgrat que parlem que a la costa el termòmetre potser quedi poc per sobre dels 30, l'aixafuor s'incrementa. I bé, avui amb alguna nuvolada en el Pireu poc important. De fet, la jornada es mantindrà molt tranquil·la, però cal dir també que a partir de migdia el vent de Garbí una mica intens, sobretot a les comarques de Girona, aixecant una mica d'onatge cap a l'Empordà. Demà començarà bastant similar la jornada, però sí que a la tarda ja es comença a trencar una mica aquesta tendència, amb més nuvolades al Pirineu, algunes tronades, alguns primers ruixats, un augment de núvols al llarg de la tarda cap a Ponent, i de fet en aquestes àrees amb les temperatures que començarien a recular una mica, la resta no ho notarem. I al llarg de la setmana que ve, doncs la notícia és que la temperatura baixa, però baixa cap a valors normals, no pas per sota. Per tant, la calor que es desinflarà una mica, i a més entre dilluns i dimarts, amb risc d'algun ruixat i algunes tronades al nord i al nord-est del país.
0: Gràcies, Jofre. Aquesta calor que sembla que fluixa, però no ho acabem de notar. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Volia començar preguntant-te...
8: No, jo vull començar per la victòria del Sabadell. Per solidaritat amb tu, bàsicament.
0: Més amb la meva dona que amb mi.
8: Però anireu a la rua aquesta tarda.
0: Vens de blau avui, expressament.
8: Absolutament.
0: Per... Falta una mica de blanc.
8: Ja, bueno, saps? Però porto les calces blanques.
0: Ah, doncs mira, doncs així sí que la combinació ja és perfecta.
8: Clar.
0: Vèiem algunes imatges en directe del rei emèrita Sanxenxo, a punt per participar a una regata a vela amb el seu vaixell, el Bribón.
9: Se'n cansa de regatejar, eh?
10: Perdona, és que quan em diuen que participa a les regates, el que fa és encastar-lo allà, el valer aquell, allà va col·locat i no fa res. Ell no fa res, o sigui, el passegen.
0: El Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
11: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
10: Per ser, no es nota.
0: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
11: Bueno, és que ahir tenia casament a les 6 i quart, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i, bueno...
0: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió, eh?
11: Un cabronàs.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 27 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Oriol Corbella.
1: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura.
2: El cap de l'expedició d'emergències, que està a punt de viatjar cap a Veneçuela, es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades que donarà suport a les tasques de rescat. Per facilitar-ho, el govern veneçolà ha restringit aquesta matinada l'accés a la zona de La Guaira, que és la zona més devastada.
0: Pedro Sánchez.
3: Al gobierno le compete aclarar si hubo
2: trato... Compareix avui davant la plana major del PSOE, després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la sentència del cas Mascaretes, que també ha sortit aquesta setmana. Serà aquest matí en un comitè federal on no s'esperen grans turbulències amb els crítics.
0: Rosa Boladeres.
4: Tenir també molt clar que aquest premi...
2: L'actriu
4: no
2: guanya
4: premi.
2: El 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 48.
2: Hectàrees, les que ha cremat l'incendi de Tiana al Maresme, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral i ha quedat controlat.
0: El 4.
2: Anys són els que portava congelat el Congrés del PP català. Avui Alejandro Fernández serà reelegit com a número 1 a Catalunya. No sabem encara qui serà el seu número 2.
0: I el 80.
2: Treballadors, els que es quedaran sense feina a la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, que tancarà aquest 31 de juliol després de presentar l'ERO. La nau passarà llavors a mans de Casa Tarradellas.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula d'una tertúlia que compartirem amb la Marta Monforte, l'Antoni Jalón, l'Eduard Voltes i l'Albert Elfa. Un mateix 27 de juny, en aquest cas de l'any 1985, TV3 va entrevistar el pintor català Antoni Tàpies amb motiu de la publicació del seu llibre Per un art modern i progressista, una entrevista a càrrec del Vicenç Villatoro.
5: És un llibre escrit contra què o contra qui?
6: Bé, en realitat, sempre que he escrit una mica, ho he fet amb una actitud de suplència, perquè... És
0: que el llibre Tàpies qüestionava l'art catalogat de postmodern.
5: Sembla que qui li toca el rebre és això tan avançant que s'anomena a vegades postmodernitat. Què passa amb això de la postmodernitat?
6: Bueno, això és un terme que va néixer sobretot en el camp de l'arquitectura als Estats Units i a França també, al voltant dels moviments revolucionaris de l'any 68.
0: Pintor, escultor, teòric de l'art català, Tàpies va ser reconegut arreu del món com un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Fundació Tàpies de Barcelona, des de la Sala Tarradellas de la Generalitat o des de la consulta de l'Otorrino, que us confirmarà que esteu sorts com unes Tàpies.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, a La Vanguardia, Isabel García Pagán es pregunta si Aznar parlaria en català amb Puigdemont.
8: Una manera de demanar-se si hi ha possibilitats que el PP s'acosti a Junts de cara a unes properes eleccions. Els estira i arronses entre Feijó i Sánchez són cada vegada més freqüents i acostumen a caure del costat del president, però la incomoditat entre els socis augmenta pel fons d'aquests intercanvis. Sánchez ha convertit, escriu Pagán, el retorn de Carles Puigdemont i també l'habilitació política de Junqueras en objectiu final de legislatura, però la relació està oficialment trencada. Junts creu que Sánchez està amortitzat i que el PSOE haurà de començar de zero i donen per feta una majoria PP-Vox. Per tot això fa una reflexió final. Puigdemont no vol lligar-se a Sánchez, però quins rèdits té l'aliança per la dreta? Es pregunta. Després de guanyar les eleccions del 1996, Aznar va parlar català en la intimitat per sumar Convergència. Ara no s'entreveu una reparació del Puigdemont a presó si el PP va de bracet de Vox.
0: El diari El País també analitzen els duels entre Feijó i Pedro Sánchez. La periodista Berna González Harbour per recordar que en alguns duels moren tots dos.
8: Un govern, Pedro Sánchez, que no té forces per governar, però un PP també, Feijó, que tampoc té forces per tombar-lo. La relació amb els socis ha quedat trencada, però és que Feijó tampoc mostra ambició, diu. El president apel·la a les gestions pendents i, mentrestant, el líder popular és incapaç de defensar un projecte o un programa que vagi més enllà de l'antisanchisme. La història del parlamentarisme se l'empassarà si continua sense urpes i concedeix a Vox un gran paper, tal com ja està fent, escriu i afegeix. Les seves amenaces que Sánchez serà imputat li fan trepitjar el terreny de la conspiració del lawfare al qual s'aferra el govern. Per tant, remata González Harbour, ningú guanya en aquest bloqueig en què la gestió de Sánchez no neteja la corrupció i l'oposició de Feijó no anticipa la gestió. Alerta, diuen, alguns duels moren tots dos.
0: Encara en Pedro Sánchez de protagonista, qui surt avui en la seva defensa és Manuel Castells, l'exministre a La Vanguardia parla ras i curt d'una cacera que no té parangó en la història recent. fent.
8: I que remunta fins a l'any 2016 amb una conspiració teleguiada per Felipe González, escriu el sociòleg i exministre d'Universitats, i que va prendre una nova dimensió després de l'elecció del juliol del 2023, que va frustrar les expectatives de PP i Vox. No tot s'hi val en un país on la dreta, democràtica o no, controla l'estat profund de sempre, reclama Castells, i apunta també als jutges, no només pel grapat de possibles prevaricadors, sinó pels que s'erigeixen en garants de l'estat tradicional i amb el suport de la policia patriòtica. És tot plegat una conspiració, diu, que busca destruir tot aquest projecte polític, començant per la destrucció personal de Sánchez i de passades liquida Zapatero, a qui els Estats Units li tenen guardada des de la guerra de l'Iraq. Molt contundent Manuel Castells, que reconeix que aquesta cacera li va anar molt bé, la corrupció de dos secretaris d'organització del PSOE, en qui Sánchez no hauria d'haver confiat mai, però això no treu, diu, que el problema no és la corrupció del PP i del PSOE, que es podria erradicar, sinó la deslegitimació de la democràcia pels qui no accepten els resultats. I remata tot plegat. Estem en una crisi política que posa en qüestió tot el que havíem conquerit en llibertats, en benestar i en pau. Per això, arriba Vox al govern.
0: A la premsa internacional, Le Monde treu a la palestra el concepte de mansplashing o com els homes manifesten les seves dinàmiques de poder a les piscines públiques, Albert Postils.
9: Fins ara estàvem familiaritzats amb conceptes com el manspreading, homes que s'asseuen amb les cames obertes, ocupant molt espai del transport públic, el mansplaining, homes que expliquen a les dones coses que elles ja saben, fins i tot millor que ells, o el manterrupting, homes que interrompen bruscament les dones durant una conversa o un debat. Ara hem d'incorporar a la llista el mansplashing, que té diverses manifestacions, però bàsicament consisteix a fer crol amb braçades exagerades, colpejar l'aigua amb força, ocupar el centre del carril i obligar la resta que s'aparti. A l'home que practica mansplashing, llegim, el reconeixereu per dur banyador tipus slip, per esquitxar a escala industrial, per agitar més aigua que una tromba marina i, sobretot, per tenir poca tolerància que l'avancin.
7: Avui, el suplement...
0: Alguns homes que estem aprenent a nedar a la piscina, quan fem esquena, és a dir, seguir la línia recta és molt complicat. I més si ets un nedador pèssim, com és el cas. Aleshores, vull dir que a vegades vas en diagonal i xoques. Des d'aquí les disculpes. Avui el suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Antoni Xalong i sumem l'Albert Telfa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna. Ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que coses de la vida han acabat maridant a la perfecció. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia, fins a Kènia amb el Xavier Aldecoa, el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguet estant préssecs d'Urdal.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
11: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Damm i Grífols.
12: Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
13: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
12: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
13: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
15: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
16: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Tanca els ulls.
15: Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador l'Ill de la Laguna tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
17: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
18: 82.988. 8, 2, 9, 8, 8 de la sèrie 75.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Són les... Ràdio Castelldefels. Són les 9.
3: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Dubto a posar el nom, el vell i greu nom de tristesa, aquell sentiment desconegut, el tedi i la dolçor del qual m'obsedeixen. Aquell estiu tenia 17 anys i era perfectament feliç.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. L'últim programa de la novena temporada del Club dels Experts.
2: Ai.
1: I per celebrar aquest dia... Una miqueta triste también.
2: Sí, es muy triste. Sí. O sea, es muy contento porque avanzamos y seguimos aquí, pero es triste.
1: Exacte, ens va acompanyar la Carla, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Mireia, que és qui ha llegit la nostra cita d'inici.
3: Gràcies, hola, Misha.
1: Que també té aquesta melanconia una miqueta del programa d'avui.
2: Profunditat de cita.
1: I que alhora ens parla d'estiu, que també és la temàtica del programa d'avui, perquè hem de celebrar que ja tenim les vacances a tocar.
2: Sí, vamos a animarnos, porque si no, nuestros oyentes se van a querer cortar las venas. Clar, y no queremos eso.
1: No volem parlar del món i sobretot no volem tampoc que us aneu de vacances sense recomanacions literàries.
2: Exactamente.
1: Així que ja podeu prendre nota i omplir les maletes de llibres, perquè comencem el programa d'avui recomanant-vos llibres imprescindibles per l'estiu. Així que, com vam fer el programa anterior, ja que la Mireia ha començat llegint una cita d'un dels llibres que es recomanarà avui, doncs la deixem pel final.
2: Per mantenir la intriga.
1: Exacte, per mantenir la intriga. Així que, Carla, si vols fer els honors, quin llibre ens recomanes per aquest estiu?
2: Vais a flipar. Vale, el mío, os voy a recomendar un libro de poesía que se llama La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse, de Gloria Fuentes. Yo recomiendo específicamente la edición azul, que viene con poemas, manuscritos y fotos inéditas. ¿Por qué he escogido este libro? Porque mira, estoy un poco cansada, o sea, no cansada tampoco, porque tampoco me importa mucho, pero estoy un poco como cansada de que la única época considerada como profunda para reflexionar, negra para los grandes cambios, sea el invierno. Realmente, o sea, sí, vale, perfecto, porque para mí todas las épocas pueden ser profundas, pero realmente el verano es el fin de una etapa. O sea, yo creo que para mí es el mejor momento para replantearte tu vida y ver qué camino empezar a escoger y cambiar, porque tú acabas verano, bueno, tú estás en verano reflexionando porque estás de vacaciones, ¿no? Y ya tienes el tiempo libre, pero es que tú lo acabas y empiezas septiembre. ¿Qué haces en septiembre? Empezar un nuevo ciclo, ya sea estudiando, trabajando o lo que sea, y después que viene el año nuevo, se acaba el año y empieza uno nuevo. O sea, hay que pensar en verano más que en invierno, que no te engañen el estar debajo de les sàbanes tot el rato en invierno.
3: Estic molt d'acord, Carla. Per
2: sí
3: mi,
2: o no?
3: Lo que és l'any acadèmic és el veritable inici d'any. O sigui, vale. Septembre és realment el primer el dia d'any.
2: És sí, que és sí. el primer comienzo després de del descanso.
1: Totalment d'acord. I jo, a vegades, quan comença l'any nou, és com, jo he celebrat l'any nou. Per sí. mi l'any nou va ser el setembre, 100%.
2: Entonces, este libro de Gloria Fuentes, que és una persona, o sea, és una mujer mayor, se volvió súper viral en TikTok. O sea, bueno, yo la conocí por eso, porque subió un poema de digo mesa y digo silla. ¿No lo habéis escuchado? Algo así como, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Digo mesa y digo silla, digo no sé qué y digo no sé cuánto. Lo que pasa es que te quiero.
1: No
2: algo
1: lo conocía.
2: Así, ¿vale? Pues yo me vi eso en TikTok y dije, esta señora voy a ser su fan y va a ser para mí. Y tengo justo, me regalaron esta edición justamente, viene con fotitos, ilustraciones,
1: wow,
2: manuscritos y poemas inéditos. Y bueno, pues sobre cómo vivir y luego irse, porque las idas también igual son más importantes que las venidas.
1: Prenem nota, Carla, moltes gràcies per la recomanació. Jo us recomano un llibre per tot el contrari, per evadir-vos, per no pensar durant l'estiu.
2: És que hay que encontrar el equilibrio, ni és ni un extrem ni l'altre, perquè no morim.
1: Una mica de tot, exacte.
2: Exacto.
1: Doncs de fet us porto un còmic que m'ha encantat. Si coneixeu a la Míriam Bonastre, que és autora de Hooky, i de molts altres còmics que està escrivint també online a la plataforma Webtoon, doncs potser sabreu que acaba de sortir ara pel mes d'abril un nou còmic que es diu Valentina de Montblanc. És un còmic que va publicar alhora que li han fet l'adaptació a sèrie d'anime pel 3CAT.
2: Hola!
1: Sí.
3: És
1: i és la primera sèrie d'estil anime feta en català a Catalunya.
3: No, és que és una fantasia.
2: És brutal.
3: A dir, clar, la gràcia... Bueno, ara ho expliques tu, Misha, però els personatges que són de la cultura popular, és a dir, hi ha el Patufet, hi ha un tio que va amb la seva bueno, amb paper de vàter penjant i, com deies tu, li paguen amb mandarines.
1: Sí. És que sí, el que ha avançat la Mireia és totalment cert. És que és, un, és diguéssim, una reinterpretació, una història de les llegendes catalanes. Comença amb la història de la princesa i Sant Jordi i tenim una princesa que després de sobreviure al drac, en aquesta història, que a més ella ajuda també el Sant Jordi a vèncer el drac, doncs... Els habitants del seu regne de cop i volta desapareixen i torna a buscar l'ajuda del Jordi i anar junts a descobrir què està passant. I clar, s'aliaran amb Patufet, amb el tio, que es diu Soc, en el llibre es diu Soc.
2: Soc.
1: I que és el Doraemon català.
2: Ai, no, no, no, no, no, no, sí. No. Ai, ja m'han matat el Doraemon, soy superfan, tengo 20 años.
1: Clar, perquè tot el que necessiten l'alimenten amb mandarines, li paguen amb mandarines i ell... caga't el que necessitin, un escut, un trineu, menjar, etc.
2: Com el Doraemon.
1: Com el Doraemon. Però
2: o sea, en vez de dorayakis, o en vez de dorayaki, mandarina.
1: Exacte.
3: Vale. Una absoluta genialitat.
1: És una genialitat.
2: És increïble, esta mujer és una genia.
3: Creu sí. De Sant Jordi per Míriam Bonastre.
1: Sí. Sí, perquè a més juga, apareixen també les dones d'aigua, el gegant Puigmal, vull dir que juga amb tot el que és la mitologia, el folclore català, d'una manera super divertida i a més no és una d'aquestes ocasions en el que doncs, mires la sèrie i després llegeixes el llibre o primer... No, no, és que ho pots veure pràcticament a la vegada, sí. Perquè és la màgia de la sèrie és que és com si estiguessis llegint el còmic. Han agafat literalment les vinyetes de la Míriam i els hi han fet cobrar vida. Ui, és superxulo. Veus la sèrie i t'encanta.
2: Que porrazo,
1: llegeixes el còmic i t'ho passes també superbé. És impressionant. Molt,
2: és
1: molt
2: un trabajazo increïble. Sí. O sea, ya de por sí, l'anime és un curro extremo.
1: Sí.
2: Pero encima adaptarlo y que se haga movimiento con todos los detalles que has puesto en el...
1: És impressionant, així que us animem a llegir el còmic i veure la sèrie, a veure si està una temporada, perquè sí. Penseu que heu fet un estudi molt petitet, amb molt pocs recursos, i el que han fet és una meravella.
3: I dit això, Misha, sisplau, senyors del 3CAT o de la productora que sigui, els nostres impostos que vagin en aquestes coses.
1: Sí.
2: De verdad,
1: sí.
2: De verdad, gracias. Así.
1: Així que Valentina de Montblanc, molt recomanable. I ara sí, Mireia, crec que tornem una mica a la melancolia, oi?
3: Sí.
2: Siempre volvemos a donde fuimos felices.
3: A la vida... Oh, que filosòfiques estem avui, Carla.
2: De verdad, no podemos.
3: És que se sent al fi de cicle.
2: Sí, hija, sí.
3: Ai, senyor. Doncs per això avui toca un llibre que parlarem de la tristesa estiuenca, que és Bonjour Tristesse, o Bon Dia... Ai, sí, Bon Dia Tristesa.
1: En català, sí.
3: De François Sagan, que... Clar, a més, és que a mesura que us vaig explicant, aquesta història la va escriure quan ella tenia 17 o 18 anys.
2: És una cosa. Fort,
3: eh? És molt fort, eh? És a dir, el seu cap, com funcionava. Ens trasllada a la Costa Blava francesa. Ja d'entrada és un llibre relativament curt, perfecte, o sigui, tamany bossa, tamany maleta, es llegeix molt ràpid, i entre dies de sol, mar i despreocupació i una aparent felicitat... una noia, la Cecile, que és una adolescent, que està ha d'estudiar l'estiu perquè té exàmens pendents per repetir el setembre.
2: Menos mal que no soy yo.
3: Viu amb un pare que és vidu, però és un maduret ben interessant, que té certes pretendentes, però ella i ell estan molt a gust.
2: ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo?
1: No, no, no, no, no, no, no, no.
2: Ah, vale.
1: El llibre és lliure d'incest.
3: No.
2: És que lo ha dicho d'una forma...
3: No, és maduret interessant perquè té moltes pretendentes...
1: De la seva edat.
3: De la seva edat.
2: Vale.
3: Totalment...
1: No t'espantis, Carla.
3: Totalment adequat. Tot està molt perfecte en aquesta llibertat i despreocupació, dies de platja fantàstiques, fins que arriba una dona que és molt diferent i que intenta com posar una mica recta a la Cecile, que no li fa gens ni mica de gràcia. Clar, aquesta noia, imagineu-vos, o sigui, tanqueu els ulls, imagineu-vos el vostre jo de 17, 16 anys, malcriat, insuportable, que li donaria una clatellada...
2: És que no l'aguanto.
3: Clar, doncs és aquest perfil el de la Cecile, però està tan ben explicat com és aquest adolescent, o aquest adolescent en aquest cas, mimada, insuportable i egoista, aquesta possessivitat que té cap al seu pare, no? I, bueno, clar, ella no li agrada gens ni mica aquesta influència que té aquesta senyora cap al seu pare... I posarà tots els seus esforços en trencar aquest vincle amb resultats catastròfics.
2: Mm. Resultats catastròfics? Pues espero que no lo consiga.
3: Jo us el recomano perquè realment és una història molt entretinguda que té adaptació clàssica però que està ben adaptada, vale. I aquest ambient estiuenc de Costa Blava francesa i aquest estil fantàstic i tots molt guapos, molt estupendos i molt malparits.
1: I també hi ha un amor d'estiu.
3: Sí, ah, no falti. Per mi és infinitament menys interessant l'amor d'estiu adolescent, que està molt bé, en comparació amb la trama de, del pare amb l'altra dona. Sí, sí, però és molt bo.
2: I quiero que sepáis que si podéis ver el libro, en plan, si lo buscáis por internet o si lo tenéis en casa o lo que sea, la portada minimalista, así como con onas... ¿onas?
1: Unadas.
2: Sí, unadas de, del mar, azules... Pegan con los ojos de nuestra compañera Mireia.
1: 100%.
2: O sea, están completamente compenetradas.
3: Després, després a la, la foto que farem de la portada, veureu aquesta portada tan xula.
2: Le tapamos toda la cara, ¿vale? Hasta los ojos.
1: Molt bé, doncs prenem també nota. Un, és un petit plaer de Viena. Mm-hmm. Que són també una molt bona opció per l'estiu, sempre.
3: Sí, per l'estiu i per tot l'any, perquè com que són tamany de bossa, són petits i lleugers, és a dir,
2: sempre... És supercuco, de verdad. Es que estoy con el estilo minimalista últimamente que no cago, de verdad. Es que me encanta.
3: També és un tema, no?, que l'importància de dur llibres més o menys petits perquè sempre així, en qualsevol estona morta, tinguis per poder aprofitar i llegir.
1: Molt bé, doncs recordeu Bon dia tristesa, de la Françoise Sagan. Després, jo també us estava recomanant Valentina de Montblanc, d'acord? Que no ho he dit, però jo el recomanaria a partir de 8 anys, una cosa així, però de veritat fins al 100, molt divertit. I la Carla ens ha recomanat, recorda'ns el títol, que era llarg.
2: La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse.
1: Doncs ara sí, fetes les recomanacions d'estiu, us deixem amb una petita pausa musical i tornem de seguida amb el joc de les preguntes extremes per a lectors. Carla, quina cançó escoltem? És una de l'Anna del Rei.
2: Vale, escúchame. A ver si me va a equivocar, però bueno, no passa
1: Porta
2: nada.
1: Estiu el nom.
2: Vale, Summertime Sadness.
1: Efectivament.
2: Vale, no m'he equivocat.
1: Us deixem amb la pausa musical i tornem aquí al Club dels Experts.

0: Quina cançó acabem d'escoltar, Mireia?
1: Summertime Sadness, de l'Anna del Rei.
0: Efectivament, de fet, l'has proposat tu, que abans pensava que l'havia proposat la Carla i, pobra, l'he agafat així en fraganti.
2: Todo me llega a mí, no importa, todo me pasa a mí.
0: És que tu ets una tot terreny, Carla. Jo sé que et llenci el que et llenci, sí. És preparada.
2: Sí.
0: Doncs ara sí, explica'ns què farem a continuació. Quina secció ve tot seguit?
2: Pues vamos a jugar a un juego que me encanta, que és Preguntes Extremes.
0: Molt bé, ara m'expliques què farem. Primer escoltem la sintonia i comencem.

0: Por ya no sé yo, ¿eh? Prefereixo bueno, que desaparegui.
1: No, o sea, en los dos casos tú lees el libro, solo que cuando
0: sí,
1: lo...
0: Sí, per això t'estic dient que però l'estic llegint i el llibre fa pudor, per tant, em trauria de la
2: bueno,
0: història.
2: Ja, si està fent pudor el
0: per tant, prefereixo que desapareguin les lletres i com mínim doncs, faci bona olor. Perquè, com dius tu, igualment ja no...
2: Però
0: s'està molt,
2: molt concentrada, has d'estar...
1: Hostia, mira, le he dado una vuelta, claro, desaparecen como las letras, ¿no? Mm-hmm. Tú luego lo puedes volver a reescribir. O sea, no copiando el libro, pero en plan de lo que te acuerdes, ¿sabes? Con lo que tú has dicho, porque te quedas el libro, pero sí, la letra.
0: Ok, ok, doncs, ok, aquesta estava ben pensada. Mireia, quin ens portes?
2: Doncs mireu, jo també estic molt sensorial, d'acord? Imagineu-vos que esteu a una platja, piscina, també pot ser piscina.
1: Vale, piscina
2: mejor. O sigui, la superfície aquàtica o llac o no, estany, que us agradi.
1: Vale.
2: Hi ha dues opcions.
1: Vale.
2: Podeu estar en una platja, piscina, tal, envoltats de gent, amb els altaveus a tope, però no teniu auriculars, la gent cridant,
1: que amb agobió,
2: el reggaeton, amb el heladito, no sé què, massatge, birra, cervesa, billar, etc. O l'altra opció és, esteu a la fresca, amb una gandula o amb aire condicionat, el que us encanti, però constantment acusats per mosquits, vespes i paneroles.
1: La primera 100%.
0: Sí.
1: La primera 100%. Sí. De momento los mosquitos me pican, me salen unas ronchas más grandes que mi cabeza. O sea, es... No.
0: No es complicat. T'anava a dir, és complicat. Les dues situacions són molt desagradables, sí, sí. Això estem d'acord, però... No, prefereixo el segon.
1: Però ¿sabes lo que pasa? Que en la primera situació es como que te puedes acabar poniendo en el mood de la gente de tu alrededor. Entonces dices tú, pues mira, pues ya que no puedo leer porque uno está moviendo el culo, la otra está bebiendo y el otro está cantando, pues leo después y ahí pues me lo paso igual de bien que ellos.
2: No, clar, perquè també s'hauria de reivindicar que les gent es van portar els seus auriculars a la platja.
1: No, pues sí, pues sí, literalment. No, sí, totalment la raó.
2: Que es vol fer la bacana.
0: Doncs mira, jo la pregunta que tenia és una mica semblant a la teva, Mireia, en el set, però una mica diferent. A veure, jo el que anava a dir és, imagineu-vos, què preferiríeu? Això m'ha passat. Estar anant en autobús, d'acord, tornant d'un viatge, i penses, ara podré llegir, i que sigui pel vespre, i de cop i voltes apaguen totes les llums del bus, i les teves no funcionen, i quedar-te amb el llibre a les fosques, o que pràcticament perquè el sol s'està ponent, doncs trobar-te també en un bus o a l'aire lliure, etc, amb un audiollibre amb tot el xivarri i no poder concentrar-te en l'audiollibre. Pot ser també un tren on hi hagi molt de xivarri, moltes famílies, molt etc. És a dir, sense poder veure-t'hi gairebé amb un llibre en físic o sense poder sentir-t'hi gairebé amb un audiollibre.
2: Ostres, Misha, tenia pensada una, no de la del tema de l'estiu, molt semblant a la teva, i em sembla molt interessant que estem a aquest nivell de compenetració.
0: Per les coses que no suportem, que ens passen als lectors.
2: Exactament, és a dir, crec que el tema del xivarri en públic és un problema de salut pública.
1: No, literal, però és que ja està fora del mundo literari, o sea, és en general respeto.
0: Doncs què preferiríeu?
1: Me da igual tu TikTok, ¿sabes?
0: No sé. Què preferiríeu? A veure, centrem-nos.
2: Jo crec que prefereixo quedar-me a les fosques.
1: Jo també.
2: Perquè almenys no hi hauria soroll, podria intentar dormir.
1: Sí.
0: Però tu has d'intentar llegir, vull dir, intentar llegir el llibre és que et quedes sec.
1: Però és que puedo coger el mòbil i puedo alumbrar les pàgines con la luz del mòbil.
0: Ho he intentat, però és bastant terrible, eh? És bastant... Sí. Bueno, hi ha solucions, però...
2: Jo tinc clar que, clar...
1: És que antes que el ruido, és que a mi el ruido me pone un poco...
2: A mi també. Clar, la migranya la tindré o per soroll o per baixa llum. És a dir, almenys d'una manera puc apagar. O sigui, tancar els ulls i deixar-me en dur, però de l'altra manera no hi ha fugida.
0: Jo el que vaig fer quan em va passar això de l'autobús va ser... Vaig dir, vinga, va, vaig obrir Audible, em vaig crear una compte Audible i em vaig escoltar l'audiollibre del llibre. Ostres, ja està.
2: Ben pensat.
0: I un conte contat, aquest problema s'ha acabat. Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, veig que estem totes en la mateixa ona, així que, sisplau, desitgem que passeu un estiu envoltats de llibres, amb zero soroll, super zen, i sobretot li desitgem a la Carla, perquè estàvem parlant de que a l'estiu tot torna a començar. Per tant, li desitgem a la Carla un molt bon nou inici d'etapa de la seva vida i de nou any al setembre, perquè la Carla ens deixa però no ens abandona.
1: No.
2: Ens fa una Alexia Putellas.
0: Això m'ho he dit jo, m'has robat la frase.
1: És que no paráis.
0: Explica'ns què t'espera aquest nou semestre, Carla.
1: Pues bueno, dejo de estar en Barcelona porque me mudo a Granada un par de años. a estudiar y no voy a estar presencialmente, a no ser, bueno, a no ser no, vamos a grabar en diciembre, que es cuando volveré a estar aquí, pero uh-huh. No estaré presencialmente, pero me vais a escuchar. O sea, yo voy a hacer la manera de conectarme 100% por llamada, por audio, lo que sea, es que voy a seguir, de verdad.
2: En holograma,
1: si va a faltar. También, en videollamada, en lo que sea.
0: Doncs això espero, Carla, perquè el programa no estaria el mateix sense tu. Així
1: però
0: que...
1: com me voy a ir después de estar aquí desde los 11 años y tengo 20?
0: És que és impossible. M'ha fet molta gràcia, crec que ho has dit tu. Sí, ho deies tu, Mireia, de tanqueu els ulls, penseu en el vostre jo de 17-18 anys. Jo pensava, és que amb 17-18 anys jo estava començant el Club dels Experts. Mm. Ai, com
1: és que passa? És heavy.
0: És que Dios comencem desena temporada, eh?
1: Que no.
0: És que
1: no.
0: La Carla ha de ser com
1: si... Que al final lloro, para allà.
0: Doncs gràcies, gràcies, Carla, sí. Mireia, per haver-nos acompanyat aquesta sempre. Temporada, als nostres oients i a Ràdio Castelldefels per haver confiat en nosaltres aquestes 9 temporades. I res, que tenim moltes ganes de celebrar la desena també amb tots vosaltres.
1: Sí.
0: Així que tingueu un molt bon estiu i us desitgem un molt bon inici al setembre. I llegiu molt! Fins a la propera!
2: Adéu!
1: Adéu! Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
3: Keep on, because the force has got a lot of power, and

0: Pues, ¿qué estamos escuchando? ¿De quién es esta canción, Emma?
1: Sí, es una canción que se llama Where Do the Children Play? Cat Stevens.
0: Cat Stevens.
1: Es donde, ¿dónde van a jugar los niños?
0: Pues ahora hablaremos el por qué hemos puesto esta canción de Cat Stevens, porque hablaremos de la Escuela Bosch. Con Raquel Bernaldez y la persona que hablaba ahora mismo, ella es Emma Satchel, es profesora de primera en una escuela británica y Raquel Bernaldez es maestra de infantil de una escuela pública. Ambdues són veïnes de Vista Alegre, fa poc que celebraven les festes d'aquest barri i venen a explicar-nos el projecte Escola Bosch. Doncs, què tal? Bon dia a les dues.
2: Bon dia.
0: I per, en primer lloc, com va néixer aquest projecte, Raquel?
2: Doncs mira, aquest projecte va sorgir perquè, com he dit abans, l'experta en Escola Bosch és la Emma. Llavors ella, com a veïna del barri, tenia tota la formació i havia sigut mestra d'Escola Bosch durant 7 anys i es va acostar al centre cívic del barri de Vista Alegre per presentar el projecte i tirar-ho endavant, no? Aprofitant l'entorn que tenim, com és el bosc de la Sentiu, a tocar de casa. I, bueno, com a persona individual no podia engegar aquest projecte i, per tant, des del centre cívic li van recomanar acostar-se a l'associació de veïnes i veïns que portem altres projectes endavant. Ella es va acostar, ens ho va presentar, ens vam enamorar en el primer moment i vam decidir recolzar-ho des del primer dia. I tal qual va ser. Vam fer una publicació i des del principi, bueno, en 2 dies que es va fer la programació,

0: el seu entorn local i el medi natural. A través de visites regulars, que és molt important, els infants es familiaritzen amb els canvis d'estació, que és super, super important, desenvolupen confiança a l'exterior, estudien plantes, arbres, ocells, expliquem històries, explorem la natura junts. S'anima els infants a jugar, investigar i assumir riscos gestionables en l'entorn de suport com nosaltres. Construïm i creem objectes utilitzant materials naturals sempre que és possible, fomentant la creativitat i la resolució de problemes, que és problemes que és també genial. Els infants també aprenen a utilitzar eines de manera segura i responsable, com cortadores, sierres, fem nudos, aprenem moltes coses. Dissenyo jo les sessions segons els interessos dels infants, que siguem cada setmana pensando dónde vamos por la próxima sesión. Permiten que la curiosidad guía el aprendizaje y las actividades. La escuela del bosque fomenta la confianza, la resiliencia y la independencia y, sobre todo, una conexión más profunda con el mundo natural. Es eso. Es centrado en el niño, el desarrollo al aire libre. Eso es.
1: Emma, ¿quién está destinado este proyecto? ¿A niños de todas las edades?
0: Desde 6 años hasta 12.
2: Sí. És molt interessant, seguint una mica el fil del que deia l'Emma, la seva capacitat, amb el que deia, de desenvolupar les sessions segons els interessos del nen. Perquè jo, que estic com a aprenent d'ella, com ella és capaç de captar com una sessió neix un interès del grup i la sessió següent és capaç d'estirar aquest fil perquè aquest interès no mori, sinó que es converteixi en un aprenentatge molt més significatiu per ells.
1: És a dir, ja no són tallers, no són sortides aïllades, sinó que una estira del fil de l'altre, no? De l'anterior, el segon de l'anterior, més o menys.
2: Perquè tot tingui com un sentit molt més global de l'entorn i de la natura. Òbviament sí que prepara moltes sessions, doncs, com deia, quan vol un dia fer un taller de nusos, doncs porta tot el material, però sempre hi ha un espai on s'observa què passa. I a través d'aquesta observació és d'on s'estira aquest fil que parlàvem.
1: Hi ha hagut sessions o es posa en marxa a partir del setembre?
2: Són sessions els dilluns. Sí. O sigui, és un extraescolar com a tal, que per cert és gratuït. Només cal fer-se soci o sòcia de l'associació de veïns, que té un import de 20 euros, simplement per cobrir tot el que seria assegurança i tal. L'ha de fer una de les persones adultes responsables de l'infant. I són els dilluns de 6:15 a 7:15.
1: Uh-huh. Ara hi ha una aturada a l'estiu. Durant el verano, Emma, no hacéis talleres, no hacéis esta actividad.
0: No, con el Vuelve color es difícil, además necesitamos descansar con mis profes también. Sí. Yeah. Pero esperemos que en septiembre podamos también seguir con el proyecto. Soy muy contento que como he ido este año, que todo desarrollado bien. Vamos siempre al sentido. Tenemos un espacio allí que visitamos cada semana y los niños aprenden mucho.
1: ¿Cuántos niños y niñas han participado este año?
0: són

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Mm-hmm. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí. A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la regidoria del medi ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs, en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'Associació Astronòmica de Castelldefels, tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per emportar-se, com dèiem al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres, evidentment el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té un bon tapat, una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la, tenim novel·la juvenil i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com dient obre ja les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari. Fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9, i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé, doncs Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirà enguany la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot del càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia. Aquí a l'Hospital de Viladecans, a partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que

0: una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no? Que arribi aquesta informació a tothom.
1: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Voliboom, un club de voli platja relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
0: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
1: sí.
0: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no? Els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets. Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
1: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
0: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
1: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Adéu.
1: Adéu.

0: Pues del 25 al 28 de juny arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, que és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, i és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon
0: Anaí,
1: dia.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Handro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't,
0: ja
1: si ja ens té carinyo. Sí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junke.
0: Ah.
1: Que això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Doncs pues aquest era el Junke, i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
0: bueno,
1: tots.
0: El Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tot, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: No hi ha limitació.
1: Cap, ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ara tinc dubtes, T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen, escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
0: El sopar sota els estels es fa cal ganxo?
1: Clar, el cal ganxo, sí.
0: Va, per assistir a aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
1: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu Mira, això sí, faré publicitat. castelldefelsmagica.org.
0: Té una web pròpia, no?
1: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
0: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
1: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets, però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
0: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
1: Que vingueu.
0: Anaï.
1: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
0: La família unida, màgia fa unida també.
1: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
0: S'encomana ràpid. Escolta'm, i en un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
1: Hi ha moltíssimes.
0: Preparació.
1: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens parla a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat, s'han quedat freds
0: igual,
1: totalment.
0: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
1: És que és una emoció, nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art i, per tant, hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acomouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no? Per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, doncs te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots. Eh?
0: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà, que el ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
1: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
0: I com és això?
1: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no? De tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt. perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme, i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també... I la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure, dic, bueno, perquè jo no sóc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú, jo no sóc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara ja m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades, i és que m'agrada molt. M'agrada molt, la veritat és que sí. I me'l veuria, i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació, i he d'estar a moltes bandes, i som magues, però no fem milagres, eh? Encara... O sigui...
0: No us teletransporteu, eh?
1: No, encara
0: moment,
1: no, encara no. No està en estudi, eh?
0: Fórmula, està en estudi.
1: L'estic demanant a l'Antonio Díaz, dic, sisplau, Mago Pop, digue'm com ho fas això de transportació, perquè jo no puc.
0: Molt bé, doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgic, al Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaí Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle.
1: Castelldefelsmàgica.org,
0: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaí.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. Sí. No, sembla que no tant com ahir, però... No, no, no,
0: 30 sí. graus no ens creu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: està molt bé. Sí. Escolta, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, com cada 4 anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estem proposant aquests espais de treball, de debat sobre diferents temàtiques que ens proposen des del Congrés, i dintre d'aquest marc s'organitza aquesta sessió de treball que, com bé has dit, combina una mica la part lúdica amb la part també de reflexió i debat sobre l'emprenedoria en femení. És una proposta que a través de diferents esquetxos de cinema s'abordaran temes com les barreres de gènere, tant estructurals com psicològiques, els referents i també aquests referents cinematogràfics, com queden reflectits en l'emprenedoria femení, quins referents cinematogràfics tenim. Per tant, creiem que és una proposta diferent, fresca i que, bueno, que engrescarà doncs, a les dones que...
0: A les dones que
1: de Castelldefels que tinguin ganes de...
0: T'estan acostant una mica més al micro.
1: Quítate esto, esto y empezamos. No cero. I això que fa temps que vinc a la ràdio i encara no m'ho sé.
0: Bé.
1: M'hauràs de fer un previo. Comencem, no? Des de...
0: Sí.
1: Que mal, parezco novata.
0: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats es duran a terme durant aquests mesos?
1: Sí, des del març altres municipis estan organitzant doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs, hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc conjuntament i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
0: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema, també. Ens explicaves, no?
1: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
0: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
1: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui a la pàgina web de l'Ajuntament, trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria, per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho i així també ho podem gestionar.
0: Molt bé, i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat en resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que vam recollir, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut. En un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos, doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos, ¿eh? Sí, que dos sí, seguits sí. També, molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia sí, o fa poquet, sí. De la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, doncs, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el Consell

0: dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
1: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat, en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar, en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
0: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i evidentment en el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
1: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
0: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Banys en Passeig Marítim, com és tradicional també els darrers anys, hi haurà un servei de Punt Lila, que aquest any es complementa amb altres serveis del Pla de Xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure, així que us engresquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit doncs, també màgica, i a passar-ho bé.
1: Que ho passis bé també, Anna.
0: Jo sí, jo
1: I
0: crec que
1: estiu,
0: sí.
1: I bon estiu, si no
0: sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs ja tenim a nosaltres el Déu Piqué, sotinspector de la policia local, perquè ens fes una crònica del que va passar ahir amb la celebració multitudinària que va haver a la Revetlla de Sant Joan. I si podríem buscar un titular seria que es van produir menys incidents amb més públic i menys actituds incíviques. Què tal? Bon dia, Leo.
1: Doncs no? Bon dia, Anna. Molt bé, el que tu has dit és un resum molt... molt esclaridor del que ha succeït la Revetlla i no abans de nit.
0: Sí.
1: Però bé, vull dir, seria un bon resum del que ha passat. Vull dir, el que volem des de la policia i creiem que tota la ciutadania ens agrada és això, que tinguem molta gent, però no tinguem incidents.
0: Molts pocs incidents perquè va haver en general el comportament cívic, però sí veu detectar a nivell policial que hi ha hagut un increment de persones que van venir a passar la Revetlla aquí.
1: Sí, concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni Festa Major ni Cap d'Any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Espameres i aquest any hem reforçat molt la plaça Espameres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i ja una mica disbaixo i això és incontrolable, no?
0: Què ha detingut aquella nit? Que persona detinguda?
1: Sí, com a fets destacables no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit Sant Joan, no recordo jo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la van tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració. No? I amb tanta gent, doncs, algun tontorron doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és una... és mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar a 2 domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la Revetlla i van estar actuant en 2 domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en 2 vivendes.
0: També es van produir trencament de vidres d'alguns cotxes, no?
1: Sí, dos o tres vehicles es van trencar els vidres que tinguem constància, però insisteixo i qualsevol dada és interpretable, evidentment, però sí que d'on venim i els que portem ja anys fent aquest dispositiu i vivint-lo, doncs jo vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una Revetlla molt i molt tranquil·la, se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç, no tinc les dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí.
0: També normalitat pel que fa als desplaçaments en tren a l'estació del Baixador, amb el dispositiu que es va dissenyar amb la col·laboració de Renfe Adif.
1: Sí, una vegada més vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i vigilància privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava DIF vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militars la teníem des de lo que era la zona del Baixador, de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any s'han trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà. Era un lloc on no, habitualment doncs, anava una família i tal, i en canvi aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent, i això ho diu també la quantitat de residus que vam recollir al matí següent, que estaríem estimant, segons l'AMB, unes 18 tones de residus a la platja, a la sorra, on una part molt important se va recollir d'aquella banda d'allà.
0: Tampoc van tenir lloc aquestes macrofestes que es publicitaven hores abans a les xarxes socials i que preocupaven també a la policia i el dispositiu de seguretat en conjunt.
1: Correcte, Anna. Nosaltres tenim constància de que s'estaven convocant tres o quatre macrofestes a través de xarxes socials. Es preocupava perquè el poder que tenien de convocatòria d'aquestes persones, dels convocants, és important. Són persones que tenen certa rellevància amb el mundillo aquest de xarxes socials. I van fer un treball a través de l'Ajuntament, sobretot, principalment l'Ajuntament i policia, de posar-nos en contacte amb aquestes persones i explicar-los clarament el que comportava si duien a terme aquesta festa i aquesta activitat, que era sancionable i podíem fins i tot decomissar el material que feien servir. Van fer un patrullatge molt intens el dimecres per la tarda, o sigui, el dimarts per la tarda, perdona, el dia 23, van fer un patrullatge sobretot el que és la sorra amb els efectius de platja, amb quads, amb el bugui i també a peu, per detectar qualsevol moviment estrany que detectéssim d'intentar muntar alguna macrofesta d'aquestes. Vam parlar amb bastanta gent, amb gent que es venia amb bafles, amb fustes, amb fogueres, i doncs aquesta gent no va muntar. Se'ls va advertir i en principi no van muntar. I també ens ho remarca així les dades d'AMB, que ens diu que han detectat menys fogueres que d'altres anys i no han detectat macrofestes ni restes de macrofestes. I com a positiu també voldria destacar de que AMB ens ha dit de que molta de la gent que ha anat a la platja, doncs els seus residus els ha deixat en bosses i en sacs. Molts estan escampats, però molta gent han detectat de que doncs, van a la platja i els residus, el millor és endur-se'ls, però és que no han detectat que hi ha hagut concentracions en llocs concrets amb sacs i restes de residus per facilitar aquesta recollida que hem d'agrair que ens fa aquest esforç que se fa el dia 24 a les 6 de matí per intentar mantenir la platja en condicions perquè els banyistes, que per cert va fer un dia tremendo, no?
0: Sí.
1: Tu, jo no vaig poder anar, però sí. Tothom m'ha dit que va fer un dia tremendo de platja, doncs poguessin gaudir de la nostra platja.
0: Va haver accidents de trànsit remarcables?
1: No hem tingut cap accident. També vull destacar de que tot això és possible perquè se fa una feina de prevenció amb alcoholèmies, amb controls, amb comunicació, com pot ser ara mateix el que estem fent, i això ens està portant a poc a poc d'un escenari de cert descontrol de fa 10-15 anys a la situació actual, que no podem tirar coets, evidentment, perquè no sabem mai què pot passar, però sí que estem veient que estem entrant una dinàmica molt més calmada del Sant Joan. I el que és curiós, i el que encara és més d'agrair, un agraïment a la ciutadania, a la gent del municipi que va anar a la platja moltíssima i els que se van quedar aquí al centre, i també als visitants, de que estem detectant un increment de visitants, un increment de gent a la platja, però en canvi una disminució considerable del que són els problemes. Això diu molt del comportament de la gent que es ve a Castelldefels.
0: Molt bé. També va tenir l'ajuda de drons, que en un moment donat us ajudava a localitzar on es concentrava més població, sobretot a la banda de la platja, clar, no?
1: Sí, en aquest cas vam comptar, agrair una vegada més a Mossos d'Esquadra amb la col·laboració conjunta que hem fet, recordo que el dispositiu és conjunt, no sols de la policia local. Mossos d'Esquadra va activar el seu Helix, que és el nom del dron, va estar actiu, operatiu tota la nit, i la veritat és que ens va donar imatges molt, molt impressionants del que es veia a Castelldefels i les densitats concretes en cada lloc, de tal forma que amb aquesta eina podíem anar desplaçant els efectius nostres de veient una mica el risc potencial que n'hi havia en cada moment i en cada punt.
0: Molt bé, doncs, Lo Piquet, agraïm que hagis vingut aquí a explicar-nos com va anar la revetlla de Sant Joan i satisfaccions per la normalitat que es va desenvolupar tret d'aquests incidents aïllats que has comentat.
1: Sí, agrair una vegada més els vostres micròfons a la ciutadania i als visitants que ens han vingut a passar la revetlla, que en general ha estat un comportament molt cívic i que creiem que és com tenim que anar. Molts visitants, però pocs incidents.
0: Exacte. Gràcies, Lo Piquet, inspector de la policia local.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que, si el que s'hi voldria fer, un petit recordaré d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit, i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, ja de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí, on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja estan les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti o bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora, per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que, com dic, ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia del Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més, Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fem que algun d'ells que repeteixen classes la poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora, i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, comencem per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat
1: a
0: l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda els avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí, i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou?
1: Sí, tanquem el curs 25-26 perquè fa tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperar també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs venent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el Centre Cívic Vista Alegre, que se creen els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Cat República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tots els mateixos horaris durant l'any. Simplement serà lloc, primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
1: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Adéu-siau.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: What's new, pussycat? Whoa!

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infanto-juvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà així redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, de més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
3: Hemos procedido a presentar aportaciones porque desde un principio, ya lo sabes Ana, nosotros somos muy reacios a que se saque personal de los otros CAPs, estos dos CAPs, que se divida el personal hasta que se vaya el personal al tercer CAP. Esto es falta de profesionales, falta de recursos, falta de servicios, seguimos con las listas de espera y bueno, tenemos una serie de aportaciones que desde el Ayuntamiento ya hemos hecho. También hemos enviado información a todos los agentes implicados que se han implicado muchísimo, como la María Blanca, como la María Pensionista, las asociaciones de vecinos, todos los compañeros regidores de la oposición. Hemos enviado a todo el mundo la información vía mail para que puedan presentar propuestas que se puedan presentar hasta el 29 de junio, o sea, del 29 de mayo se han hecho al 29 de junio. Se llaman aportaciones. Lo que queremos es mejorar, sumar y aportar.
2: Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i també més drets per la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que han formulat aquest conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
3: Nuestra posición respecto al tercer CAP y al área básica es muy clara. Nosotros estamos a favor porque la ciudad necesita más capacidad asistencial, necesita más proximidad y mejor respuesta a las necesidades que tenemos de salud ahora mismo en la población. El CAP Muntanyeta no tiene sentido si no va acompañado de más profesionales, más servicios, más recursos. No queremos que se abra un CAP repartiendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas administrativas cuando van a hacer más falta, porque un nuevo CAP necesita administrativas de salud más, ya no podemos sacar administrativas de los otros dos CAP para poner administrativas en, que son las personas que atienden a la población. Por eso, esto no soluciona los problemas actuales. Hemos crecido, cada vez tenemos más personas mayores, hay más enfermedades crónicas, hay más demanda sanitaria. Hay barrios con dificultades de movilidad y familias que necesitan atención más propera, como la atención domiciliaria, y esto es lo que necesitamos.
2: La Generalitat ha anunciat que l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta entrarà en servei a la tardor i un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
3: La pediatria. Pedimos que la pediatria se va a modificar, el model de pediatria se unifica en ese CAP, pero pedimos más pediatras, pedimos más enfermeras pediátricas, pedimos un horario de pediatría de urgencia, o sea, que no a las 8 se cierre, sino que se pueda abrir hasta las 9 o las 10 de la noche, ya que no tenemos urgencias pediátricas, pues pedimos, bueno, yo creo que lo que pedimos no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, nosotros defendemos el nuevo CAP, pero que también lo defendemos con una mirada comunitaria. Estamos trabajando con la Xarxa de Salud Comunitaria y, en teoría, aquí no irá personal de Xarxa Comunitaria, de REBEC. O sea, necesitamos personal social sanitario, fisioterapia, nutrición, bienestar emocional, porque no solo la salud depende de las visitas médicas, de las enfermedades, sino hay otros factores que influyen mucho en la vida de las personas de nuestra ciudad.
2: La BS de la Muntanyeta, recordem que serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut. El CASAP, que és una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. El portal municipal incorpora una nova secció que recull els projectes impulsats pel govern local en diferents punts de Castelldefels, tant els que es troben en fase inicial com els que estan en execució o ja han finalitzat. Així ho ha explicat l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, amb una promoció, amb una publicació a xarxes socials.
4: Muchos de vosotros contactéis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del Ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la Ciutat. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Millores encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa l'espai web Millores de la Ciutat, una nova eina de consulta ciutadana que permet conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant als diferents barris del municipi. Sota el lema Castelldefels avança, el portal recull una relació de projectes promoguts pel govern municipal amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, també les zones verdes i els serveis de la ciutat. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
5: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són desenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar a clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
2: Entre les actuacions que es poden consultar hi ha projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Can Vinader o, per exemple, la renovació del Parc del Xiprés. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
5: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, en la inversió pública i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensa en quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim. L'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat,
2: Aquest espai web també inclou un mapa interactiu que permet localitzar les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan portant a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat i amb aquesta nova secció l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern de la ciutat. Avui dilluns es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Castelldefels es troba des d'ahir sota alerta pel risc de calor intensa i, de fet, com informàvem fa poc, també s'acaba d'activar una prealerta preventiva pel risc d'incendis forestals. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures podrien superar avui aquests 36,6 graus durant les hores centrals del dia. Des de Protecció Civil han activat una alerta per calor extrema i també s'ha donat una prealerta a Castelldefels pel risc elevat d'incendi forestal. Escoltem el Joan Álvarez, el tècnic de Protecció Civil.
6: Tenim, per una banda, tenim l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que és per l'episodi de calor que viurem principalment durant el dia d'avui amb major intensitat, que és un fenomen que no només afecta Castelldefels o Catalunya, sinó afecta tota la península. I, bueno, com bé deies, és un fenomen que durant el dia pues, podrem superar aquestes temperatures de 36,6 graus centígrads, que corresponen al percentil 98 de, diguéssim, la mitjana dels darrers anys, no? Per tant, són temperatures que són massa elevades, en especial entre les hores de diurnes, que serien pues, entre les 8 i les 8, les 8 del matí i les 8 de la nit. I, a més, tindrem fenomen de calor nocturna, com ja hem patit aquesta nit, pues, ho tornarem a patir la nit següent. S'espera que durant els següents dies, bueno, s'espera que fins dimecres la calor es mantingui aquí al litoral, no amb tanta intensitat, baixarà una mica. De fet, en principi, les previsions per demà i dimecres aquí no són tan greus, però continuarà fent calor.
2: S'espera així un episodi de calor amb temperatures altes i persistents, sobretot en el dia d'avui, com dèiem, on farà molta calor, especialment al migdia i a la tarda. Les nits seran caloroses amb poca baixada de temperatura i també hi ha possibles episodis de xafogó. Des de Protecció Civil assenyalen quines coses s'han de considerar davant d'aquestes situacions.
6: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
2: Recordar també que la ciutat compta actualment amb 7 refugis climàtics habilitats per oferir espais de protecció davant les altes temperatures. 2 són espais exteriors, al Parc del Castell i al Parc de la Muntanyeta, i 5 són equipaments interiors. Parlem de l'edifici de la República, el Centre Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels es prepara per viure aquest dimarts 23 de juny una de les nits més emblemàtiques de l'inici de l'estiu. Parlem de la Revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha fet un recordatori de les mesures i les recomanacions.
7: Llega la verbena de San Juan, una noche mágica donde a todo el mundo le gusta disfrutar. Pero esa fiesta hay que hacerla con responsabilidad. Por eso desde el Ayuntamiento hacemos una serie de recomendaciones y recordamos algunas normas que son importantísimas que todo el mundo las cumpla. En toda la ciudad no se pueden realizar hogueras. Tampoco se pueden tirar petardos en zonas boscosas y hasta 500 metros de esas zonas. Tampoco en zonas donde haya vegetación o haya cualquier tipo de riesgo. El uso de la pirotecnia se tiene que realizar de forma responsable. Si eres menor, deberías ir acompañado de un adulto.
2: El municipi és especialment vulnerable als incendis forestals i per aquest motiu el consistori recorda també que cal adaptar la celebració a aquesta realitat. És el cas de la nostra ciutat, que per primera vegada s'ha prohibit la instal·lació de casetes ambulants per la venda de petards els dies previs a la revetlla. Escoltem a l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
7: Este año, por primera vez, hemos suprimido todas las casetas de venta de petardos en la vía pública. Recuerda que hay personas muy sensibles al ruido y al uso de los petardos. Y también las mascotas sufren muchísimo cuando se lanza un petardo en nuestras calles. Esta verbena tan especial tendremos el mayor dispositivo policial de todo el año para garantizar la seguridad. Pero necesitamos tu colaboración. Haz de la verbena de San Juan una noche mágica, pero una noche responsable, porque Castelldefels es de todos.
2: La seguretat, insisteixen, és cosa de tothom i només amb responsabilitat, exemple i respecte es podrà gaudir d'una gran nit sense posar en risc l'entorn ni les persones. Escoltem les recomanacions de la policia local per viure amb seguretat la revetlla d'aquesta nit.
8: La nit de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any a Castelldefels i perquè la podem gaudir necessitem de la teva col·laboració.
9: Recorda que a la platja no es poden fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
10: Gaudeix de la festa però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
8: I quan acabi la revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
10: Per facilitar les tasques de neteja hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
8: Entre tots i totes fem possible una revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona revetlla de Sant Joan.
2: La revetlla també comportarà afectacions al trànsit en alguns punts de la ciutat amb restriccions i talls de circulació per garantir la seguretat durant tota la nit. Escoltem el que ens expliquen des de policia local.
10: Si aquesta revetlla de Sant Joan vens de la platja, planifica bé els teus desplaçaments.
8: Recorda que el passeig marítim quedarà tallat al trànsit entre les 9 del vespre i les 10 del matí de l'endemà.

0: es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure.
1: I un dels protagonistes de la revetlla de Sant Joan és la Flama del Canigó. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama a la plaça de l'Església. En aquest punt, la Flama estarà rebuda pels diables de l'agrupació cultural de Cultura Popular de Castelldefels. Escoltem el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
2: Això ho fem també amb els gratacims i els buscaires. Ja és una tradició de molts anys. Porten la Flama al Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
1: La festa continuarà a les 11 de la nit amb una sessió del DJ local. L'activitat està organitzada pels agrupaments Escoltes, Gratacims i Buscaires. També hi col·laboren l'Ajuntament de Castelldefels, Òmnium Cultural i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. El 28 i 29 de maig va tenir lloc la nova trobada de l'EPA, l'Espai de Participació Adolescent, que es va impulsar conjuntament des de les àrees municipals de participació ciutadana i joventut i amb la col·laboració de l'àrea d'educació. La regidora de participació, la Marian Ortega, ens explica més sobre com sorgeix el projecte.
3: El Consell de la Infància nos reclamaven que querían continuar, perquè Son jóvenes que al final tienen mucha vocación de participación, están muy implicados en la ciudad. ¿Sabes? Tienen muchas propuestas, tienen muchas ganas de mejorar Castelldefels, quieren Castelldefels, quieren que sea la mejor ciudad del mundo. Y claro, se les acababan y decían, ¿y ahora qué? Queremos continuar. Entonces pusimos en marcha el espacio de participación adolescente. Y muy bien también, ¿sabes? Al final el otro día hicimos la clausura aquí y ya te digo, son chavales que es que lo viven totalmente, ¿sabes? Uh-huh. O sea, tienen muchas propuestas. Ahora estoy recordando otro proceso participativo que hemos hecho que ha sido referente a los parques, al Parque de Santa Eulalia y al de la Democracia, que también les lanzamos el reto, ¿no?, a dos institutos y dos colegios públicos de aquí, de la ciudad, en el que nos dijeran, que nos analizaran cómo teníamos estos dos parques, ¿no?, a nivel pues de inclusión y de uso para diverso, ¿no?, para toda la ciudadanía.
1: Tot plegat, projectes on es promou la participació dels i les adolescents de la nostra ciutat. Escoltem la regidora de participació, la Marian Ortega, que ens parla sobre l'anàlisi dels parcs que han fet els joves.
3: Y la verdad que vinieron al salón de plenos y tanto al regidor de Educación como al regidor de Medio Ambiente, al señor Pedro Paredes, y a mí nos explicaron un análisis súper profundo de los parques, y entonces te das cuenta, y ellos también se dieron cuenta un poco de que es verdad que muchos habían sido, a lo mejor, bueno, los más mayores habían sido usuarios, los más jóvenes estaban todavía usando los parques, que cuando te pones en la piel de una persona que tiene una diversidad funcional, pues no estaban adaptados. Son parques que a lo mejor llevan 30 años, sí, y se construyeron con la normativa que regía en aquel momento. Y claro, la sociedad por suerte ha cambiado y ahora es mucho más sensible a toda esta diversidad. Y nos hicieron llegar, pues eso, desde un montón de propuestas, pero no te puedes imaginar, desde las fuentes que no estaban adaptadas, los columpios que no estaban adaptados, de que no había columpios para gente, pues eso, con diversidad funcional, que tenía problemas de visión o problemas de movilidad o problemas de cualquier otro tipo, que no estaba bien señalizado.
1: Pel que fa a la trobada de l'EPA, es va dur a terme a l'Espai Jove La Masia el 28 de maig i als Jardins del Castell el 29 de maig, i va comptar amb el grup d'adolescents que conformaven l'Espai aquest curs i els que conformaran el curs vinent. La trobada va comptar amb la presència de la regidora de Participació Ciutadana, la Marian Ortega, i del regidor de Joventut, el Cristian Undamal. D'aquesta manera, el 28 de maig va tenir lloc la primera trobada conjunta de tot el grup de joves del projecte, després que fins aleshores s'haguessin fet trobades dins dels instituts i entre alguns centres, però no amb tots els participants alhora. En la jornada, cada grup d'institut tenia la

0: encàrrec de presentar-se davant la resta portant tres objectes que representessin el seu centre i explicant anècdotes vinculades a la seva experiència com a grup. Aquest moment de presentació va afavorir la complicitat entre joves dels diferents instituts i va reforçar un dels principals objectius de l'EPA, ser un espai de trobada per joves de tota la ciutat. La segona jornada es va celebrar el 29 de maig i es va dedicar al tancament del mandat de l'EPA i la presentació dels membres de l'EPA del curs vinent. Escoltem a la regidora de Participació, la Mariona Ortega.
1: En setembre retomamos y ya nos están solicitando los que acaban, porque dan dos años más, hacer el siguiente paso, que lo tenemos que valorar. A ver, nuestra intención es que se pudiera alargar, vamos, lo máximo posible, pero bueno, hay que planificarlo, como sabes. Tú sabes perfectamente cómo funciona el ayuntamiento, hay una planificación en el presupuesto y ahora hay que ver cómo podemos obtener ese dinero que sería necesario para seguir con el EPA Plus, que le quieren que se llame así. Es que el nombre también nos lo han propuesto ellos. Es fantástico. Al final, gente implicada es la gente que siempre se preocupa y se ocupa, ¿no?, de los problemas que hay en Castelldefels y siempre están pensando cómo mejorarla.
0: El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. A través de l'EPA, els joves desenvoluparan un projecte propi amb l'objectiu de buscar solucions a necessitats i problemàtiques destacades pel mateix col·lectiu jove. Castelldefels formarà part del recorregut de la segona etapa del Tours de França, que se celebra el 5 de juliol. A menys d'un mes del pas de la Ronda Francesa per la ciutat, el municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova que tot just han fet la formació. Ens ho explica la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
2: Que ha hecho la primera formación de voluntarios, hizo el sábado día 20, la cual dirige María del Mar La Torre, que es auxiliar técnica de la sección de Esports del Ayuntamiento, junto con policía. También estuvo un representante de la policía, Óscar, con María del Mar, atendiendo a los voluntarios y haciendo un poquito de formación. El paso del Tour de Francia, bueno, como todos sabemos, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Es un evento súper importante, uno de los más importantes del planeta, y nosotros tenemos el privilegio de que formar parte de este recorrido. Será el 5 de julio, como sabe la mayoría de la ciudadanía, si no, los que no lo sepan, aquí estamos para explicarlo. Formará parte del recorrido de la segunda etapa del Tour. Nosotros formamos parte del segundo recorrido, que conecta Tarragona con Barcelona. Este recorrido termina a las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys después de recorrer 178,4 kilómetros.
0: El recorregut definitiu es va presentar el passat dijous 23 d'octubre en una cerimònia a París. La regidora d'Esports en fa una breu explicació de com serà.
2: Esta prueba ciclista, como sabemos, es la más prestigiosa del calendario profesional. Y bueno, se inicia el 4 de julio en Barcelona con el Grande Parc, que es una contrarreloj por equipos, y eso es el 4 de julio, que es sábado, y el día 5 ya sale de Tarragona y ya viene hacia aquí. Sobre la 1:30 del día 5 pasará por el paseo la caravana publicitaria. Es una caravana publicitaria, es todos los sponsors y patrocinadores de los equipos participantes que pasan entregando y lanzando porque es así literalmente, a su paso obsequios para el público asistente. Esto lo hacen para que la espera del público hasta que llegue el pelotón y la carrera se haga un poquito más amena. Uh-huh. Entonces, es digno de ver. Si alguien puede ver en YouTube alguna de estas caravanas en algún otro, en el Tour del año pasado, en algún otro, que lo miren porque es muy divertida y además obsequios a tutti pleni.
0: L'Ajuntament també ha posat en marxa un portal web específic amb tota la informació relacionada amb l'esdeveniment.
2: Se ha creado un apartado específico en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por donde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que es, va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubs náuticos de la zona.
0: Així mateix s'han dut a terme altres actuacions de visibilització i promoció del Tour de França.
2: Un maillot que se ha colocado, que mide 3x5 en la torre de la Plaza de las Palmeras, un maillot amarillo precioso que se ha colgado ahí. Se han colgado banderolas por todo el paseo marítimo, igual que en todas las demás ciudades que por donde va a pasar el tour. Yo, por ejemplo, vivo en Vegas, que también pasa, y tendré que levantarme súper temprano para bajar también porque cortan todo y también están las banderolas y también hay información colgada en los comercios.
0: La ciutat reforça així el seu vincle amb el ciclisme després d'haver estat sortida i arribada de diverses proves d'àmbit nacional i internacional, com la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya o la Volta a Catalunya femenina.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
0: Castelldefels es torna a omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem Alana Itrebol, la directora artística del Festival de Màgia.
4: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Hunter un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitjà dubtat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Hunter ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque, que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Doncs pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, que és diumenge, la nostra ciutat es tornarà a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Aquesta tarda el festival arrenca amb les actuacions familiars del mag Rei Baix, de l'Ànec Blau, amb dos passis gratuïts. I demà divendres 26 de juny la programació continua amb tallers infantils de màgia a la Sala Margarida Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado entre les 5 i les 8 del vespre.
4: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte de... Jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: El cap de setmana concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica. Dissabte 27 de juny hi haurà tallers infantils de màgia a la Sala Margarida Xirgo, la gala de la gent gran amb Dava, Cielo i Seba, que al Centre Cívic Frederic Mompou, i la gran gala infantil amb l'Escola de Màgia 3 de Trèvol. A la tarda l'Ànec Blau acollirà l'actuació de la maga Melanie, mentre que el Teatre Plaza serà l'escenari de la gran gala internacional presentada per Jandro i amb artistes com Solange Cardinali, Arcadio, Gaeta Blum i Marcos. La jornada també inclourà una escena màgica amb Toni Montana Calganxo i l'espectacle gratuït de Màgic Andreu a la plaça de les Palmeres. I diumenge 28 de juny el festival es tancarà amb nous tallers infantils al matí i amb la gala de clausura del mag Lari a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. Escoltem a l'Anaï Trèbol, de direcció artística.
4: Tenim de clausura el mag Lari, que aquest el coneixem
5: bueno,
4: tots.
5: El mag Lari, impressionant.
4: El mag Lari és... és Catalunya és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Tony Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació. És el cas dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places estarà oberta a través de la web entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants a la platja acolliran entre avui i diumenge espectacles de màgia que animaran les persones assistents, tot plegat una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions conegudes de figures del món de l'il·lusionisme.
5: Atención amantes de la magia.
6: Tercer Festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
5: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
6: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
5: No te lo puedes perder.
0: Ja està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme. El concurs està impulsat per l'Observatori de Dones dels Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits a públic jove. En les últimes 3 edicions, l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. 3 alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna, la Jana i la Inara, van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. En aquesta 18a edició del Reimagina't es convida a reflexionar sobre les masculinitats. Escoltem la tècnica d'igualtats, l'Anna Dolors Rodríguez.
7: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Un concurs per reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals respectuoses i igualitàries. És una invitació a qüestionar els estereotips de gènere amb l'objectiu de repensar quins són els nostres rols i expectatives socials. En un context polaritzat i binari, el concurs vol posar en valor la diversitat d'expressions de gènere. Vol visibilitzar així les masculinitats com a diverses, tenint en compte la forma com el gènere s'entrecreua amb els orígens culturals, les classes socials, les capacitats, les sexualitats, entre altres actors. La participació és en 3 categories i s'adreça a grups de joves d'entre 12 i 18 anys als centres educatius o entitats de lleure. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de novembre i els vídeos s'hauran d'enviar abans, el 5 de febrer. Des de l'Ajuntament animen els i les joves a la participació.
7: Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar.
0: L'objectiu és promoure la creació de vídeos sobre qüestions que incideixen en les seves vides des d'una perspectiva positiva, lliure de violència i de discriminació, tota la informació es pot consultar al web reimaginat.observatoridelesdones.org. Castelldefels ha fet balanç de la revetlla de Sant Joan, que s'ha viscut de manera majoritàriament segura i cívica. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb suport marítim, aeri i sanitari. L'operatiu es va concentrar especialment a les zones amb més afluència, com la platja, l'estació de Castelldefels Platja i l'entorn de la plaça de les Palmeres. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
8: Concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni festa major ni cap d'any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Espalmeres i aquest any hem reforçat molt la plaça Espalmeres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent d'on surt i hi ha una mica de disbaixo i això és incontrolable, no?
0: També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador, tal com explicava el regidor de Seguretat, el David Soler.
9: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Tot i el desenvolupament en general positiu de la nit, on no hi va haver cap detingut, la policia local detalla els casos i les incidències registrades la nit de Sant Joan. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
8: Com a fets destacables, no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit de Sant Joan, no recordo jo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull que deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no hi ha hagut penetració. No? I amb tanta gent, doncs, algun tontorron doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és una... És mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar a dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament no de la platja, de la zona centre, van entrar en dos vivendes.
0: Des de policia local es fa un balanç positiu de la nit marcada per un ampli dispositiu i coordinat que va mobilitzar fins a 200 professionals entre cossos de seguretat, emergències, serveis sanitaris i equips de suport. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
8: Vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una revetlla molt i molt tranquil·la. Se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç en últimes dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo recordi que hagi viscut aquí. Una vegada més, vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i Vigilància Privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de visitants la teníem des de lo que era la zona del baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any hem trobat moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà.
0: Els controls preventius d'alcoholèmia, el punt lila i les rutes segures també van formar part del dispositiu per reforçar la seguretat durant la celebració. El punt lila va estar en funcionament des del 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24, a les 2 de la matina de l'Avinguda dels Banys en passeig marítim. L'objectiu era oferir informació, suport i acompanyament en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
7: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure.
0: Pel que fa a la neteja, els serveis municipals van treballar des de primera hora del matí del 24 de juny. La policia local també va participar en el dispositiu especial de neteja de platges coordinat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Els treballs es van iniciar a partir de les 6 del matí amb maquinària i personal de reforç i van permetre recuperar la normalitat a la zona de la platja. Les vies afectades es van reobrir sense incidències destacades. L'Ajuntament ha agraït la coordinació dels serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips d'emergència i la col·laboració ciutadana.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
0: L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui el ple ordinari del mes de juny a la 1 del migdia. Entre els temes destacats a debat i votació, l'adhesió de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt s'explicarà que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària aquí a la ciutat. Per aquest motiu, ha publicat un edicte per sometre a informació pública el projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions durant el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en què s'exposen els problemes que es pretenen solucionar, els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS de la Muntanyeta, on valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. El consistori i la ciutadania presentaran així aportacions a aquest projecte. I també durant el ple municipal es presentarà la declaració institucional de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que es commemora aquest dissabte 28 de juny. El ple inclourà a més diversos escrits d'entitats i col·lectius ciutadans, així com mocions sobre inclusió social, habitatge, el dret a morir dignament i confort tèrmic als equipaments educatius de Castelldefels. El ple municipal es retransmet íntegrament en directe aquí a Ràdio Castelldefels a la 98 de la FM. Recordem que la ciutadania que així ho vulgui pot assistir a les sessions plenàries en persona fins a esgotar l'aforament al Saló de Plens.
10: Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del ple municipal. Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, ple municipal.
0: La plaça de l'Església ha acollit aquest migdia la concentració i lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny. Escoltem breument la intervenció de benvinguda de Cristina Corona, la regidora d'Igualtat i Festes.
11: Avui estem aquí, la representació del ple de l'Ajuntament i els veïns, commemorant el Dia Internacional en Defensa dels Drets de les Persones LGTBI, com fem cada any, i reiterant el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Pel que fa al manifest, ha estat llegit per Xavier Andrés, el representant de l'Associació de les Famílies LGBTBI+.
12: Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. 28 de juny de 2026. Com cada 28 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels assuma la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Aquesta data recorda la importància de continuar defensant la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ+, i d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'aquesta commemoració, subratllem el nostre ferm compromís amb la promoció dels drets de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació. La nostra ciutat ha de ser un lloc on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida.
0: L'acte forma part de la programació municipal per defensar els drets del col·lectiu i avançar contra qualsevol discriminació. Ha comptat amb una actuació de Danzarte i vol ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. La commemoració s'emmarca en el desplegament del primer Pla Local d'Igualtat a Castelldefels i té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania i continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'igualtat, la Sofia Hernández, explica el sentit d'aquesta celebració.
13: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants, que van ser les revoltes de Stonewall, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
0: Aquest mateix divendres a les 6 de la tarda l'Espai del Mar acollirà el taller D'acord a la teva Totepac Rainbow, una activitat gratuïta adreçada al públic adult, i dissabte 27 de juny la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 11:15 al Parc de la Muntanyeta, en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtat i Esports. I a la tarda la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església a partir de les 7, on l'espai acollirà la festa Pride amb Locobongo.
13: És una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Locobongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no, a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs això, molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs, i molt dinàmica, no, perquè al final s'aniran fent bueno, és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Mm-hmm. Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: Durant tota la nit també estarà actiu el Punt Lila com a espai d'informació, prevenció i atenció davant possibles situacions de violència o de discriminació. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular a partir d'avui i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès a la ciutat a veïns, veïnes i també visitants amb una proposta pensada especialment per les famílies i els infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Rossinyol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau i la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabte i diumenge en horari de matí i tarda vespre amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, diumenge 5 de juliol no hi haurà servei amb motiu del pas del Tour de França per Castelldefels. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor del turisme, el Guillermo Massana. Pel que fa als preus, el trenet manté tarifes populars. Amb aquest servei, Castelldefels ofereix una alternativa lúdica i accessible per descobrir la ciutat durant l'estiu, especialment adreçada a visitants i públic familiar.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'Hora del Conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs i tant que sí, Lluís. Vinc amb les piles ben carregades. Avui hem preparat tres contes boníssims perquè els gaudiu a l'Hora del Conte. Ja sigui fent un bon esmorzar, a l'hora de berenar o, per què no, relaxats a l'hora de sopar. Històries que, recordeu, podeu escoltar arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Però atenció, perquè avui no només us portem contes, també obrirem el nostre bagul per recuperar aquella paraula que molts avis encara recorden i que nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 579. I fixeu-vos bé perquè ens ha sortit...
0: Una història tan acollidora com una manta d'hivern.
1: Oi.
0: El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
1: Quin títol més dolç,
0: oi,
1: Lluís.
0: Sí,
1: molt bonic. I tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
0: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau, ple d'estrelles, que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
1: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
0: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare.
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit, aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta Clara, que faria uns anys, pensà que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i fustes i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep? La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicita'ls de Cal Petit de part meva quan els vegis i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, Vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge, el posar dins d'una capsa i l'embolicà amb paper bonic, i l'adornà amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis al teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locà el rellotge a la tauleta i de veritat que hi veia molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes en fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que... A les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anà per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
3: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
4: Clara! Valga'm Déu, t'has encongit, però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
3: Doncs què ha passat, mare?
4: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
3: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
4: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
5: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
6: i té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella, el que més li agrada és veure el cel amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre, on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
5: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós, a qui bateguen com a la llimoneta.
6: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llac de les Deus. La Isona caurà a l'aigua i, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
5: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, la llimoneta i la nena que volia veure el cel.
7: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré i, a més, us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia la Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitja espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates. Tot i que, esclar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què saps si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant

0: de la fotografia. L'il·luminà amb la llinterna.
1: Com? No, no pot ser. On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas un atac o la pols tapessin la seva imatge, però que era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu, bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la mà la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar. Aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors, va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes, va retar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la, amb les dues potetes del darrere, va fer força per empènyer la barca cap on estava la Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè la Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa, va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miolar la llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, llimoneta?» «De pressa, seguim-la. El cor em diu que la llimoneta s'està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser, com gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la llimoneta...
1: «Saps, llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls».
3: Doncs, Lluís, preciós aquest conte de la llimoneta. I, si et sembla bé, ara presentarem una altra paraula d'aquelles que diuen que són perdudes o que estan oblidades. I mira, Lluís, la paraula d'avui m'encanta. Em refereixo al mot atzucac. L'he sentit en un programa de televisió, un concurs que acostumo a mirar gairebé cada dia quan puc. Tenia clar un dels seus significats, camí o carreró sense sortida. He trobat que ve de l'àrab i es refereix a un carrer molt estretet, però té molts altres significats en relació a diferents situacions.
2: Doncs sí, si em permets, Mercè, diré altres significats d'aquest mot que és molt bonic. També s'utilitza per descriure una situació estancada o sense sortida, com, per exemple, les negociacions han entrat en un atzucac. En informàtica pot voler

per referir-se a un tipus d'error relacionat amb els sistemes multitasca. Amb escacs fa referència a una situació en la qual qualsevol moviment del jugador implica un afebliment de la seva posició. Ai, Mercè! I és que el català és una llengua tan increïblement rica que, fins i tot, per descriure un carreró sense sortida o una situació difícil, utilitza una paraula tan plena de sonoritat i d'història com és atzucac. Ai, no deixem mai d'explorar-la, de cuidar-la i de bressolar-la en el nostre dia a dia. I ara, si et sembla, anem a recomanar un llibre. Anem a la biblioteca.

0: I avui presentem una història dolça, que ajuda els més petits a comprendre millor les seves emocions. És un conte infantil que ens parla de compartir, ens parla de la gelosia entre germans i de l'amor familiar així en general. També ens ensenya a aprendre a esperar i a cooperar. Encara no he dit el títol del llibre.
1: No.
0: Es diu En Pol, la Laia i la Cera Blava. I, com sempre, ens en pots dir alguna cosa més, Lluís?
1: Curteta la faré.
0: D'acord.
1: Vinga, en Pol i la Laia són dos bessons alegres que adoren descobrir el món junts. Un dia reben una capsa de ceres de colors, però tots dos volen la mateixa, la seda blava. Un petit conflicte els farà sentir gelosia, tristesa i també una gran sorpresa. Amb l'ajuda de la seva mare descobriran que compartir, esperar el torn i pensar en els altres pot convertir qualsevol discussió en una cosa bonica.
0: És un bonic conte i és perfecte per a nens i nenes a partir de 3 anys. I és ideal per llegir en família abans de dormir. Transmet molta pau. En Pol, la Laia i la Cera Blava, de la Montse Rovira.
1: I amb la Isona i la gateta Llimoneta mirant fixament el cel blau i recordant que la màgia de vegades s'amaga en els ulls d'aquells que ens estimen, és el moment de tancar el nostre gran llibre d'històries i d'acomiadar l'obra del conte per avui.
0: Oh, quina penona que fa de vegades tancar el llibre, Lluís. Però ens anem feliços d'haver viscut un programa tan especial, ja que amb aquest tanquem la temporada d'hivern.
1: Doncs sí.
0: Sí. Hem après a fer el petó de la bona nit amb la Blau, hem girat el temps a l'inrevés amb el rellotge de la Clara, hem mirat l'univers gràcies a la Isona i, precisament per acomiadar-nos mirant cap a l'infinit, avui marxem envoltats de llum.
1: Exacte, ens acomiadem viatjant entre constel·lacions amb la música d'un artista que estimem moltíssim i que posa banda sonora a les nostres vides. Ens anem amb la veu dolça de la Damaris Gelabert i la seva preciosa cançó Estrelles.
0: Mireu fixament cap amunt, busqueu el vostre estel preferit i deixeu-vos portar pel ritme d'aquesta melodia tan màgica.
1: Sigueu molt feliços, cuideu molt els vostres animals, recupereu les paraules dels avis i ja ho sabeu, mentre no ens tornem a trobar...
0: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: ha passat una setmana i se m'ha fet llarguíssim, i és que... ai, en tenim tantes ganes d'explicar-vos nous contes. Què tal? Com esteu? Com ha anat la setmana?
1: A mi m'ha anat molt bé, però tenia moltes ganes de que arribés l'hora del conte.
2: Sí, sí, sí, a mi també molt bé. La veritat és que ha anat molt bé. I de fet tens raó, Ona, aquest moment de l'hora del conte és molt entranyable.
0: Doncs bueno, en tot cas, ja hi som de nou a l'hora del conte i us portem tres contes que estem segurs que us agradaran.
2: I com cada setmana també us portem una d'aquestes paraules que volen desaparèixer, però que nosaltres la rescatem per a tots els que ens escolteu.
1: I com no pot ser d'una altra manera, ens acomiadem amb bona música.
0: Escolteu, alguna vegada heu desitjat alguna cosa amb totes les vostres forces?
1: Jo de vegades he desitjat algunes coses concretes, com anar de viatge a algun lloc o una cosa material, però ràpid se'm passa.
2: Bona pregunta, Lluís, però saps què passa? Que jo crec que tinc tot el que puc desitjar. I ara estic pensant en la meva família, que de fet és el millor que tinc.
0: Doncs jo també, Mercè, perquè tinc a la meva neta i el que desitjo és fer nous contes per ella.
2: I tant que
0: sí. I per tota la comunitat de l'hora del conte, evidentment. Però bueno, en tot cas, aneu amb compte amb el vostre desig, eh? Perquè amb el conte que ve a continuació, el primer conte d'avui, que es diu Els tres desitjos, no sigui que no us serveixi per res, perquè això és el que els va passar a un llenyataire i a la seva dona.
1: Al bosc, un llenyataire vivia feliç amb la seva dona en una petita i acollidora cabanya de fusta. Cada matí sortia de casa cantant i, en sortir de la feina al vespre, l'esperava un bon plat d'escudella ben calenta.
2: Però un dia, el destí li havia preparat una estranya sorpresa. Quan era a punt de tallar amb la seva destral un avet, molt diferent dels altres del bosc, va veure aparèixer d'un dels nusos oberts al tronc la cara espantada d'un follet.
0: Ai, ai, ai, aquest follet no em dona prou confiança, eh? Ai, en tot cas, sabeu què farem? Escoltarem el conte dels tres desitjos.
2: Molt bé.

0: Hi havia una vegada, en el més profund d'un bosc, un llenyataire que vivia feliç amb la seva dona en una petita i acollidora cabana de fusta. Cada matí sortia de casa cantant i, en tornar de la feina al vespre, l'esperava un bon plat d'escudella ben calenta. Però, un dia, el destí li havia preparat una estranya sorpresa. Quan era a punt de tallar amb la seva destral un avet, molt diferent dels altres del bosc, va veure aparèixer d'un dels nusos oberts al tronc la cara espantada d'un fullet que deia...
1: Què són aquests cos? No deus pa haver pensat de tallar aquest arbre, oi? És casa meva i jo visc a dins.
0: Sorprès, al llenyataire li va caure la destral de les mans.
1: Doncs sabes que hi ha el bosc, has hagut d'escollir-ne aquest. Sort que era jo a casa. Si no, a tornar ja m'hauria trobat sense xupluc.
0: Després del primer moment d'esturament, l'home va envalentir-se, sobretot en veure que el fullet era tan petit, tan poca cosa, mentre que ell era un homenàs molt fort.
2: Tinc el dret de tallar els arbres que vulgui, no?
1: Sí, no, d'acord. Fem un tracte. Tu no talles aquest arbre i jo, a canvi, et complauré els tres desitjos. Què et sembla?
2: Tres desitjos, dius? D'acord, accepto.
0: I el llenyataire se'n va anar a tallar un altre arbre. Mentre treballava amarat de suor, no feia altra cosa que pensar en la màgica proposta del fullet.
2: En parlaré amb la meva dona.
0: Va trobar-la fora de la cabana, duent una olla, i agafant-la per la cintura, li va fer un saltiró.
2: Alegre tant! Avui ens ha afavorit la sort!
0: La dona no entenia l'alegria del seu marit i li va respondre asprement. Més tard, el llenyataire, assegut davant d'un bon vas de vi, va explicar-li a la seva dona l'estrany encontre al bosc, i ambdós van començar a fantasiejar sobre les meravelloses conseqüències que la proposta del fullet tindria en les seves vides. Mentre que ell somiava i bevia, la seva dona ni tan sols no havia provat ni una sola gota de vi, fins que en va beure una mica.
3: És bo. T'agradaria que ens el prenguéssim tot menjant unes salsitxes?
0: El llenyataire es va quedar parat en veure aparèixer un enfilall de salsitxes.
2: Què has fet, desgraciada? Malbaratar un desig estúpidament! Malaïdes salsitxes! Tant de bo se t'enganxin al nas!
0: Mai no ho hagués dit! L'enfilall sencer va prendre vida i va saltironar fins al nas de la dona, on va quedar enganxat.
3: Què has fet, desgraciat? Has malbaratat un altre desig. Ets boig. Tot el que hauríem pogut demanar.
2: Em tallaré, no?
0: Però no va continuar, perquè si no, s'hauria quedat sense llengua. La dona va continuar insultant-lo fins que el pobre home va esclafir a riure.
2: Si veiessis la fila que fas amb les salsitxes enganxades al nas...
0: Pobra dona, no havia pensat en les conseqüències de l'últim desig del seu marit. Endebades, va intentar arrencar-se-les amb les mans. Va provar-ho fent més força, però res, les salsitxes no es desenganxaven.
3: Mai no me les podré arrencar!
2: Deixa-m'ho provar amb mi!
0: Però en no poder aconseguir-ho tampoc, va començar a considerar la possibilitat de tenir una dona... amb un nas així de desagradable.
3: Ai, pobre de mi, què farem ara?
0: Els dos van estimar-se més, renunciar a tots els seus somnis i formular el tercer desig.
2: Vull que les salsitxes es desenganxin del nas de la meva dona!
0: L'ordre va complir-se immediatament i ambdós van abraçar-se plorant.
3: No sortirem de ser pobres... però tornarem a ser feliços.
0: A la nit, van decidir cuinar l'únic record que els quedava de la trobada amb el fullet. Van sopar salsitxes.

0: I el que explicarem ara segur que t'agradarà, Aran.
1: És el conte de les mongetes màgiques. És un conte popular anglès recollit a Els llibres de les fades, una col·lecció de contes populars recollits per Andrew Lang.
2: El Jack i la seva mare vivien en la pobresa i un dia van trobar-se que només tenien una vaca per vendre. Anant al mercat, el Jack es va trobar una vella que la hi va intercanviar per un grapat de mongetes, assegurant-li que eren màgiques. La mare les va llançar per la finestra, enfadada, perquè creia que havien enganyat el seu fill. Però les mongetes van créixer fins a formar una llarga tija que s'enfilava als núvols.
0: Els orígens de la planta que puja al cel podrien estar en una adaptació del mite de l'arbre de la vida. El nom del protagonista, en Jack, és força comú amb els contes anglesos on apareix sempre un heroi.
1: Si us sembla, deixem que els nens i les nenes que escolten L'hora del conte descobreixin quina història hi ha darrere de les mongetes màgiques.

0: En Jack vivia amb la seva mare en una petita granja. Tot i que tots dos treballaven, eren molt pobres. Un dia la vaca, que era molt vella, ja no va fer més llet i la mare d'en Jack va decidir de vendre-la. En Jack va dir:
1: jo mateix la duré al mercat.
2: Com vulguis, però no et deixis prendre el pèl, eh? Demanen com a mínim 10 monedes de plata.
0: I en Jack se'n va anar cap al mercat amb la vaca lligada amb una corda. Tot just havia caminat uns 100 passos, es va trobar un vellet que caminava encorbat i repenjant-se en un bastó. El vellet va dir:
3: bon dia, Jack. On vas amb aquesta vaca?
1: Bon dia, senyor. Vaig a vendre-la al mercat i en trauré una bona picossada.
3: Si vols, pots ser ric com mai no havia somiat. Et compro la vaca. Mira, a canvi te'n dono aquesta mongeta.
1: Que us burleu de mi? Almenys em vull 10 monedes de plata. I vos us penseu que la tindreu a canvi d'una mongeta?
3: Sí, però és una mongeta màgica. Si la plantes, en una sola nit, la planta arribarà fins al cel.
1: Fins al cel?
0: Va quedar meravellat amb la idea de tenir una planta màgica i ja s'imaginava els veïns de tot el poble desfilant pel seu jardí per admirar la mongetera gegant. I en Jack va vendre la seva vaca per una mongeta i va tornar a casa a correcuita, satisfet del que havia fet. No cal dir que, quan va haver explicat el negoci que acabava de fer a la seva mare, se li va acabar l'eufòria.
2: Imbècil, idiota, tros d'asa!
0: La seva mare el va tractar de tot i va acabar plorant com una magdalena, ensorrada en una cadira. Tot amoïnat perquè havia fet plorar la seva mare, en Jack va llançar la mongeta per la finestra i també es va posar a plorar. Al final d'aquella vetllada tan trista, se'n va anar a dormir amb el cor tot encongit. L'endemà al matí es va llevar el primer i va córrer cap a la cuina a preparar l'esmorzar de la seva mare. Però va ser impossible d'obrir els finestrons. Va sortir a veure què hi havia que els travava. Quina sorpresa! Una tija enorme de mongetera s'enfilava per la paret i pujava tan amunt que es perdia per entremig dels núvols. Sense pensar-s'hi, en Jack va començar a grimpar de branca en branca, de fulla en fulla. Va enfilar-se, enfilar-se, enfilar-se, amunt, més amunt, fins al cel. Llavors va seguir un camí per entremig dels núvols i finalment va arribar davant d'un castell que semblava deshabitat. Hi va entrar i es va passejar per totes les habitacions. Quina meravella! Eren plenes de mobles magnífics i de tota mena de riqueses. Però, de cop, es va trobant davant per davant amb una gegantesa. Sense perdre la serenitat, en Jack li va dir:
1: bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, sisplau? Tinc molta gana.
4: Desgraciat! Què hi vens a fer aquí? El meu marit és un ogre. En lloc de donar-te menjar, ell se't menjarà a tu.
0: En Jack no va tenir temps de contestar, perquè en aquell moment va sentir un soroll estrepitós.
5: Corre, amaga't darrere el bufet.
0: En Jack es va amagar i va veure un gegant que duia un sac en una mà i un xai a l'altra. El gegant va tirar el sac en un racó i de dins en van sortir unes quantes monedes d'or. Va començar a ensumar per tot arreu i va cridar:
6: sento olor de carn fresca.
4: És clar, és del xai que has portat. Enllesteix a preparar-lo perquè el pugui rostir.
0: L'ogre va obeir. La dona va rostir el xai. L'ogre se'l va menjar i se'n va anar a dormir. Al cap d'un moment, els roncs feien tremolar les parets. Llavors en Jack, silenciosament, va sortir del seu amagatall, va agafar el sac ple de monedes d'or i, corrents, va fugir tal com havia vingut. Durant aquest temps, la seva mare l'havia buscat i estava molt neguitosa per la seva desaparició i pensava:
2: pobre fill meu, el vaig escriure a Satana i al vespre que potser se n'ha anat i ja no tornarà mai més.
0: Per això va quedar de pedra quan el va veure baixar de la mongetera i va córrer a abraçar-lo.
1: Què et sembla, mareta? Ja ho veus com la mongeta era màgica de debò. Té, per tu.
0: i li va donar el sac ple de monedes d'or. La pobra dona va donar gràcies al cel per haver-li donat un fill tan hàbil i tots dos van viure feliços durant molt de temps gràcies a l'or del gegant. Al cap d'uns mesos, les monedes d'or s'havien acabat i en Jack va decidir de tornar al castell dels núvols. De branca en branca, de fulla en fulla, va grimpar mongetera amunt. Quan va tornar a ser davant de la gegantesa, la va saludar amb educació.
1: Bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, sisplau?
4: Miserable! No et fa vergonya demanar-me menjar quan l'última vegada que vas ser aquí ens vas robar un sac de monedes d'or?
0: Abans que en Jack tingués temps de contestar-li, el castell va tontrollar d'un soroll esgarrifós de passes.
4: Corre, amaga't dins del forn.
0: D'un bot, en Jack es va amagar dins del forn, però va deixar la porta una mica oberta de manera que pogués observar què feia el gegant. Va veure com deixava damunt la taula un porc i una gàbia. Llavors el gegant va començar a recórrer la cuina olorant per tot arreu.
6: Sento olor de carn fresca.
4: Va, és del porc que has portat. Ajuda'm a preparar-lo per fer-lo rostit.
6: Sí, tinc ganes de menjar porc rostit al forn.
4: No, aquest porc quedarà més bé cuit a l'ast.
0: Va rostir el porc a la llar de foc. L'ogre se'l va menjar molt a gust. Després va obrir la gàbia i en va sortir una oca d'or. La va deixar damunt de la taula i li va dir:
6: pon un ou d'or.
0: I l'oca va pondre un ou d'or. El gegant va acariciar un moment la oca d'or. Després se li van tancar els ulls i es va dormir al seu balancí. De seguida, en Jack va sortir del seu amagatall. Va agafar l'oca i, cames, ajudeu-me, se'n va tornar com havia vingut. A partir de llavors, en Jack i la seva mare ja no van tenir més problemes, perquè l'oca ponia un ou d'or cada dia. Però els dies passaven i en Jack va començar a trobar avorrida aquella vida tan tranquil·la. Tenia ganes de veure, encara que només fos un cop més, tots els tresors que el gegant emmagatzemava al seu castell. Llavors, de branca en branca, de fulla en fulla, va tornar cap al camí dels núvols. Aquest cop va pensar que era més prudent de no deixar-se veure per la gegantesa. Es va colar dins del castell, va arribar a la cuina i es va enfilar en un pastatge. Un cop allí, es va amagar darrere el pot de farina. Al cap d'uns instants va sentir... Tan bon punt l'ogre va entrar a la cuina, va començar a olorar per tot arreu cridant:
6: sento olor de carn fresca.
0: La dona va mirar darrere el bufet on en Jack s'havia amagat la primera vegada, després dins el forn, però no el va trobar enlloc. Van buscar el noi per tot arreu, però no se'ls va acudir de mirar darrere el pot de farina. Finalment, es van pensar que s'havien equivocat. En Jack els va veure com per esmorzar es menjaven una vaca rostida. Després el gegant va agafar de terra una arpa d'or i la va deixar damunt la taula.
6: Toca, arpa d'or!
0: I l'arpa es va posar a tocar. La seva música era tan dolça que el gegant i la seva dona no van trigar a tancar els ulls i a dormir-se. Quan van començar a ressonar els roncs, en Jack va sortir del seu amagatall i va agafar l'arpa. Però quan sortia del castell, va picar contra la porta amb l'arpa i l'instrument va ressonar. El gegant es va despertar sobresaltat pel soroll i quan va veure que en Jack s'enduia l'arpa, va deixar anar un crit terrible i va començar a empaitar-lo per agafar-lo. Oh, amics meus, quina cursa! El gegant estava a punt d'atrapar el noi, però ell va saltar damunt de la tija de la mongetera i va començar a baixar. El noi saltava de fulla en fulla com una llagosta, mentre el gegant baixava amb dificultats. Encara no havia fet ni la meitat del camí que en Jack ja era a terra i corria a la granja a buscar una destral per tallar el peu de la mongetera.
1: Ràpid, el gegant és aquí!
0: Massa tard. La La mongetera va caure com un arbre, abatut per un llenyataire, i el gegant es va estavellar contra el terra. Ara, en Jack ja no podia tornar al castell dels núvols, però havia passat tanta por que no en tenia gens de ganes. Gràcies als ous d'or, va viure sense cap problema, i quan es volia distreure, escoltava aquella música tan dolça de l'arpa d'or.

0: I el darrer conte d'avui és Antabalet.
1: Un conte que ens explica el per què hem de seguir els consells dels més grans. En aquest cas, de la mare Conilleta.
2: El conillet Tabalet va oblidar el que la seva mare li havia dit i per saber qui era aquell soroll desconegut per ell, va decidir sortir del cau.
0: Ai, voleu saber què li va passar al conillet per la seva curiositat? Doncs no marxeu, perquè us expliquem ara mateix les aventures d'en Tabalet.

0: Diuen que molt a prop, entre les vinyes del Penedès, hi vivia un conillet de pèl blanc que es deia Tabalet. Un dia, la seva mare va anar a buscar pastanagues i va dir al seu fill:
1: Tabalet, fill, t'he de deixar sol i no vull que surtis del cau.
2: Ai, mare, no pateixis, no sortiré del cau.
0: I la mare, convençuda de que el seu fillet faria cas, li va fer un petó al seu conillet i se'n va anar.
1: Adéu, Tabalet.
2: Adéu, mare.
0: Poca estona després, sense fer cap soroll, va arribar un ratolí a casa d'en Tabalet i va cridar:
2: Tabalet, vine aquí, surt a fora, surt a fora. Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi.
3: Hola, ratolí.
2: Hola, hola, Tabalet, surt a jugar amb mi.
3: No, que la meva mare no vol que surti.
0: I en veure que no sortia, el ratolinet va marxar. Poc després va arribar una granota i aquesta, amb força, va cridar:
4: Tabalet, vine aquí, surt a fora, surt a fora. Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi.
3: Hola, granota.
4: Crac, crac. Hola, Tabalet, surt, surt a jugar amb mi.
3: No, que la mare no vol que surti.
0: Quan ja havia passat una estoneta, va arribar un esquirol. També va cridar el conillet:
5: Tabalet, vine aquí, surt a fora, surt a fora. Tabalet, vine aquí, surt a fora a jugar amb mi.
3: Hola, esquirol.
5: Nyic, nyic, hola, Tabalet, surt, surt a jugar amb mi.
3: No, que la meva mare no vol que surti.
0: Però quan ja havia passat força estona, en Tabalet va sentir un soroll molt estrany. En Tabalet va aixecar les orelles i va escoltar aquell soroll que cada vegada era més fort. En Tabalet volia saber què era aquest soroll i va sortir del cau, oblidant les paraules de la mare. De sobte, una serp gran, verda i amb la boca molt oberta se'l volia menjar d'un mos. El conillet, tremolant de por i molt arrupit, va cridar:
3: Mare, mare, vine!
0: Quan la serp era a punt de menjar-se'l, va arribar la mare i va fer una queixalada a la serp. La serp va marxar esfereïda i la conilleta mare va abraçar el seu fillet. Ara que la mare ja era al cau, en Tabalet va poder sortir a jugar amb tots els seus amics, sense pors ni cap perill.

0: Continuem a l'hora del conte enriquint la nostra llibreta de paraules amb moltes paraules més. Podríem dir aquestes paraules que estan en perill d'extinció. És ben cert que si no les utilitzem desapareixeran. A veure, Mercè, quina paraula ens tens preparada?
1: Doncs mira, avui porto una paraula que va despertar la meva curiositat en el moment de sentir-la. De fet, no la coneixia, no l'havia sentida mai. Sovint, només cal passejar de manera curiosa per algun poblet petitó per deixar-te sorprendre. I aquesta és la paraula, massip. I aquest és el context en què la vaig sentir. Com us deia, un petit poblet, en aquest cas de la Cerdanya. Hi havia un ferrer, ferrava cavalls. Mentre ens explicava com treballava, ens va dir que sort dels massips, perquè ell era ja molt gran i no sabia quant temps més podria continuar treballant. Veieu més o menys per on va el significat de la paraula?
2: Entenc que són les persones, segurament més joves, que continuaran fent la feina que feia aquest senyor, no? Pot ser que sigui algú de la seva família, fills, nets.
0: Ens estem referint a un ajudant que està aprenent l'ofici i que, gràcies a ells, hi ha oficis que no desapareixeran. Ai, gràcies, Mercè. La propera setmana t'esperem amb una altra paraula perduda. I ja sabeu, si vosaltres que escolteu l'Hora del Conte coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: I després dels contes, us fem una bona recomanació de llibres. Quin conte en recomanes, Mercè?
1: Mira, un llibre de la Lucía Serrano, autora de supervendes sobre l'amistat, el respecte, la importància de tractar-nos bé els uns als altres. En realitat és el llibre Ens tractem bé.
2: Tothom ha de tenir ben clar el valor del respecte, malgrat que sabem que tots som diferents, perquè, de fet, cadascú de nosaltres som únics al món. Bueno, jo sóc únic segur, eh?
1: I tant que ets únic, Lluís!
2: A veure, tu que ets estudiant, els nens i nenes, o nois i noies de la vostra classe, són diferents, oi? I no parlo només del físic, eh?
0: És clar, Lluís! Pot ser que a tu t'agradi una cosa i que a una altra persona això mateix no li agradi gens. Hi ha persones que canten molt bé. N'hi ha que són increïbles llegint en veu alta. O corrent molt de pressa. O jugant a fet i amagar. Som diferents.
1: Però què tenim en comú? Doncs que a totes les persones ens agrada que ens tractin bé. I per això hi ha unes coses determinades que hem de saber. Amb aquest llibre aprendràs que tractar-nos bé és la norma més important del planeta Terra.
2: De fet, nosaltres també som diferents perquè ens agrada explicar contes.
1: És veritat.
2: Molt bonica i sola d'avui, Mercè. Espero que ens escoltin molts nens i nenes i pares i mares i avis i àvies i tiets i tietes per tal de que ens expliquin a tothom la importància de viure amb respecte, tot i les diferències que hi ha entre nosaltres.
1: No us perdeu el que ens explica la Lucía Serrano en el seu conte Ens tractem bé, editat per Bea Escoa i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Marta.
1: Oh, ja s'està acabant el programa.
2: Sí, Ona, sí, és cert. Però ho farem d'una forma molt divertida, amb música, amb la cançó El Gripau Blau, dels Araba de Bo. Hem estat a tots vosaltres...
1: Ona Martí,
3: Mercè Sánchez...
2: I el que us parla, en Lluís Miquel García.
1: No falteu a la cita la propera setmana, perquè tenim molts més contes que explicar-vos. Ja sabeu, ens podreu escoltar arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. Us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més, però més bonic.
4: Adeu!

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Efectivament, i com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya David Soler, regidor de Governació i Protecció Civil. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Després de molt de temps. Benvingut.
2: Després de molt de temps, sí. Em tenien castigat.
0: Bé, però doncs, qui millor que vostè, com a regidor de Governació, per explicar doncs, el dispositiu d'aquesta nit, que pot ser la que aplega més persones, no només ciutadania de Castelldefels, sinó altres persones que venen a gaudir de la Revetlla de Sant Joan a la platja.
2: Doncs sí, és un dispositiu molt, molt gran, per no dir el més gran, doncs, que es fa cada any a Castelldefels, i hi haurà més de 160 agents de policia, entre els quals la policia local, Mossos d'Esquadra i també vigilants de seguretat privada, que vetllaran perquè entre tots tinguem una Revetlla doncs, el més cívica possible, el més tranquil·la possible, i que tots puguem gaudir doncs, d'un entorn de seguretat i sobretot doncs, que puguem mantenir els nostres entorns nets, cuidats i sense cap tipus d'activitat que pugui doncs, danyar doncs, a les persones que estan al nostre entorn i sobretot doncs, mantenir doncs, tot l'espai en condicions també per l'endemà, perquè l'endemà és un dia festiu i que molta gent voldrà doncs, gaudir també de la platja de Castelldefels i per tant doncs, jo encoratjo a totes aquelles persones que avui vulguin gaudir de la Revetlla a la platja doncs, que ho facin de forma cívica i per tant doncs, intentin recollir absolutament tot els residus que puguin doncs, generar d'una l'estança doncs, a les nostres platges. Primer perquè és una feina que hem de fer entre tots i segona perquè si realment volem doncs, garantir aquesta imatge d'aquesta ciutat guapa i neta doncs, que estem intentant doncs, construir entre tots doncs, hem d'intentar doncs, ser el més cívics possibles amb aquesta nit tan especial. I és una nit complicada en la que també doncs, molta gent que no és de Castelldefels veu gaudir doncs, de la nostra ciutat i de la nostra platja i per tant doncs, això també genera una sèrie de restriccions i de limitacions també a la mobilitat i cal recordar doncs, que a la platja de Castelldefels a partir de les 9 de la nit no es podrà accedir si no ets un resident o tens una reserva per un restaurant per poder doncs, sopar. Això doncs, val la pena doncs, recordar-ho perquè evidentment doncs, estaran tots els accessos a la platja de Castelldefels doncs, tallats per la policia local. I a més doncs, hi haurà un dispositiu de seguretat que ja doncs, estarà dividit en 4 fases durant la nit i que intentarà doncs, en cada una d'elles doncs, intentar doncs, posar el focus en aquelles situacions doncs, que cada any doncs, ens trobem a la Revetlla i que evidentment doncs, tenen doncs, prioritat en aquests serveis. A més també tindrem doncs, patrulles de policia que estaran també al centre de la ciutat i en els barris de muntanya per intentar doncs, vetllar perquè no hi hagi cap tipus de problema o d'incendi en les zones més forestals de la nostra ciutat i la veritat és que és un dispositiu molt, molt, molt gran, molt ambiciós i que intentem doncs, que cada any es millori i que sigui doncs, una Revetlla doncs, que sigui un èxit, no? I per tant doncs, intentarem entre tots i espero que també els que ens estan escoltant també ens ajudin a que així sigui.
0: Ha comentat que hi haurà restriccions al trànsit de vehicles sí. I també recordem que està prohibit fer fogueres i fer festes multitudinàries a la platja aquesta nit.
2: Doncs sí, és una de les restriccions habituals i que a més doncs, hem detectat també doncs, que alguns col·lectius de fora de Castelldefels doncs, estaven organitzant alguna doncs, festa doncs, multitudinària a Castelldefels i evidentment doncs, des de l'Ajuntament i des de la policia local ens hem posat en contacte amb ells per recordar-los que això està completament prohibit a la ciutat de Castelldefels i per tant doncs, intentarem vetllar perquè això no succeeixi. És evident que la gent doncs, intenta venir a passar-s'ho molt bé a Castelldefels, però ha de ser conscient doncs, que la nostra ciutat s'ha de mantenir doncs, en un ordre, una circumstància doncs, que moltes vegades s'escapa a aquelles persones que doncs, només pensen en passar-s'ho bé. I per tant, doncs, nosaltres treballarem doncs, de forma incansable perquè això doncs, no generi cap tipus de molèstia als veïns de Castelldefels.
0: També recordem que reforça la seguretat, el dispositiu a l'estació del Baixador.
2: Sí, es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois, de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Els trens que s'aturin al Baixador s'aturaran a l'andana platja, per dir-ho així, no, Marc?
2: Sí. Doncs cal, no cal recordar doncs, que vam tindre un episodi doncs, molt, molt, molt dramàtic a Castelldefels l'any 2010 i per tant doncs, 2011, perdó, i per tant doncs, hem d'intentar doncs, que això no torni a succeir, per tant hem d'intentar doncs, buscar aquestes fórmules i precisament per això doncs, es busca aquest canvi d'andana perquè puguin doncs, baixar del tren doncs, directament ja a la zona de la platja, evitar doncs, aquest creuament de vies d'aquestes persones que potser tenen molta pressa per arribar a la sorra i per tant doncs, agrair a tothom que no tingui pressa, que arribarà igual i fem-ho tots amb la major doncs, seguretat possible.
0: Incometat aquestes restriccions de trànsit, el reforçament de l'estació del Baixador i recordem també que l'endemà, com comentava abans el senyor Soler, comencen a treballar els equips antigues de l'àrea metropolitana de Barcelona i per tant la policia local doncs, aniria convidant a la gent que en aquests moments està a la sorra a marxar.
2: Convidant i de forma vehement. És a dir, a partir de les 6 del matí, tant el dispositiu de neteja de l'àrea metropolitana de Barcelona com també de SAC iniciarà tots els treballs de neteja tant a la sorra com també en el tram doncs, de passeig de la zona del passeig marítim de Castelldefels. I ho farem doncs, intentant doncs, fer el màxim possible. És a dir, doncs, serà un dispositiu també contundent per intentar doncs, evacuar el màxim de gent de la platja de Castelldefels per poder netejar, perquè jo crec que evidentment doncs, són dos públics diferents, doncs, els que venen a gaudir de la Revella, però també de la gent que vol gaudir de la platja l'endemà i, per tant, hem de garantir que gran part de la platja de Castelldefels estigui en les millors condicions possibles.
0: Estem en un context de temperatures extremes de calor i ho comentava també quan parlaven d'aquest tema de la Revella, de les mesures, de les indicacions, de les accions que es faran i, per tant, màxim perill d'incendis.
2: Màxim perill d'incendis, evidentment doncs, estem ja en una fase d'alerta important i per tant doncs, convidar tothom a que evidentment no faci ni foc ni tiri petards en zones que puguin ser doncs, susceptibles de provocar un incendi. I això cal recordar-ho cada any perquè cada any ens passa alguna situació doncs, que no ens agradaria que tornés a reproduir-se. I moltes que s'han produït en propietats privades, perquè es tiren petards dins de les cases i a vegades no s'és conscient de que potser un petard mal tirat en una zona pot doncs, incendiar la valla que tens a casa teva, pot fer cremar un arbre que tinguis dins de casa teva i això pot complicar molt doncs, la nit a Castelldefels. I, per tant, doncs, recomanar a tothom que faci un ús responsable de la pirotècnia al nostre municipi. I, sobretot, aquells coets doncs, que puguin doncs, sortir doncs, d'un àmbit doncs, de protecció i que puguin acabar doncs, a un arbre o a una zona boscosa, doncs, evidentment doncs, demanar, si us plau, a la ciutadania que no ho faci, perquè evidentment doncs, això pot provocar doncs, un dany doncs, irreparable a la ciutat de Castelldefels i, per tant, hem de ser molt conscients de que els petards doncs, està molt bé tirar-los quan toca, que és aquesta nit, i, per tant, doncs, fer-ho en zones doncs, que realment estiguin habilitades i que no generin cap risc a la ciutadania.
0: Per aquesta raó, l'Ajuntament ha decidit no autoritzar les casetes de venda de petards enguany?
2: Sí, i això és una iniciativa doncs, que ja vam anunciar l'any passat i que els vam anunciar a totes aquelles persones doncs, que havien demanat autorització per disposar d'una caseta de venda d'articles de pirotècnia i, evidentment, doncs, aquest any ho hem complert i no hi ha cap caseta col·locada a Castelldefels. Al voltant de 12 casetes eren les que es col·locaven a la via pública al nostre municipi i aquest any no n'hi ha cap. Cap, perquè a més hem escoltat doncs, a la ciutadania, als veïns, a les associacions de veïns, a les entitats ecologistes, que evidentment doncs, estaven molt preocupades, primer pel risc d'incendi i segon també doncs, per al soroll excessiu que es provoca no només la nit de Sant Joan, sinó també els dies abans i els dies després de la Revella. I hem d'entendre també doncs, que no a tothom li agraden els petards.

0: Sant Joan, en la preparació amb la coordinació d'aquest gran dispositiu de seguretat, aquest divendres tenen el ple municipal del mes de juny, on es presenten quatre escrits, quatre mocions, acompanyades d'evidentment la resta de l'ordre del dia del ple.
1: Doncs sí, un ple que en l'ordre del dia doncs, no és gaire extens, però sí que és veritat que tenim doncs, diversos escrits, alguns doncs, relacionats amb la vivenda, altres també amb les preocupacions generades per la posada en marxa del tercer ambulatori i doncs, de les circumstàncies que comportaran, sobretot pels canvis de descripció de centres sanitaris i de més, i per tant doncs, es donarà doncs, lectura d'aquests escrits a la primera part del ple. I a l'última doncs, tindrem quatre mocions doncs, que presenten els grups de l'oposició de temes diversos, des de l'habitatge, les accions perquè sigui una ciutat accessible i altres circumstàncies que també doncs, presenten altres grups. I per tant, doncs, auguro que, doncs, que serà un ple de juny força llarg. No sé a quina hora acabarem, però evidentment doncs, des de la 1 fins a les 6-7 de la tarda jo crec que això no hi ha ningú que ho eviti.
0: Bé, perquè hi haurà els conseqüents debats. Recordem que quan es presenten els escrits poden intervenir tots els grups municipals, evidentment a les mocions i evidentment a la resta de punts d'ordre del dia que inclogui el ple.
1: Doncs sí, és evident. O sigui, hi ha dos torns d'intervencions per cada un dels grups polítics i, per tant, doncs, com vostè ja veu, doncs, quatre escrits i quatre mocions, doncs, això dona per parlar molt. I espero doncs, que entre tots intentem doncs, no fer-ho gaire avorrit i, sobretot, per aquelles persones que ens venen a veure, que ja són molt poques, però sí que és veritat que aquelles persones que realment es volen interessar doncs, que no vegin doncs, que perdem sobranament el temps doncs, en aquest ple de juny. No? I, per tant, doncs, intentarem entre tots doncs, que no sigui gaire llarg.
0: Esperem-ho que sigui així. Referia a una qüestió de sanitat, com és, en aquest cas, la Generalitat va anunciar que probablement entri a la tarda en funcionament ja el CAP de la Muntanyeta, el tercer CAP de Castelldefels, i en aquest sentit l'Ajuntament ha fet un seguit de propostes a la Generalitat relacionades amb la posada en marxa d'aquest nou centre de salut.
1: Doncs sí, nosaltres, a més, després d'escoltar doncs, a molts col·lectius, a molts ciutadans de Castelldefels i també doncs, de recollir les preocupacions, les inquietuds, els dubtes de com funcionaria aquest nou tercer CAP, doncs, hem fet una sèrie doncs, de requeriments i de peticions al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència i, per tant, doncs, qui ha d'exercir doncs, el lideratge d'aquesta situació per intentar doncs, que aquestes demandes es compleixin i, per tant, doncs, doni resposta a aquestes necessitats que tenim dels veïns de Castelldefels, començant per l'increment doncs, de metges i d'infermeres i de personal que estigui destinat als centres de Castelldefels. No pot ser que creem un nou centre i que per poder-lo doncs, obrir traguem personal dels altres dos. No, o sigui, un centre ha d'anar amb les seves parets, el seu equipament i també amb el personal per posar-lo en funcionament i per tant doncs, és una de les reivindicacions que també estem posant sobre la taula. Per tant, aquí s'està treballant doncs, de forma contundent i intentant ser el màxim col·laboratius possibles amb la Generalitat de Catalunya, però evidentment nosaltres posarem sobre la taula les necessitats dels veïns de Castelldefels com no podia ser d'una altra manera. Per tant, doncs, esperem que el departament prengui nota i que realment doncs, tot això es pugui posar en marxa.
0: També s'ha aprofitat doncs, aquesta situació per tornar a demanar un hospital per a la ciutat.
1: Doncs sí, és evident que nosaltres som un municipi doncs, important, més de 71.000 habitants, però és que, per exemple, aquesta nit quants habitants serem? Això s'ha de tenir en compte. S'ha de tindre en compte que som la platja de l'àrea metropolitana més visitada i cada any ens visiten més de 2 milions de persones. 2 milions de persones també tenen necessitats sanitàries quan venen a la ciutat de Castelldefels i, per tant, doncs, hem de ser doncs, un municipi també referència al final doncs, de la província de Barcelona perquè pugui donar cobertura a molts dels veïns, no només de Castelldefels, sinó també de Gavà, de Begues i de Sant Climent, que estan doncs, al voltant i, per tant, doncs, que també poden doncs, poder gaudir de la sanitat pública a Castelldefels i, per tant, jo crec que és una assignatura pendent del departament i nosaltres seguirem treballant perquè això sigui una realitat.
0: Quan ha de respondre el departament a aquestes reivindicacions, a aquestes sol·licituds de l'Ajuntament?
1: Tant de bo ho sabés. Jo espero que sí, quan abans millor, i així ho han demanat al departament, però evidentment jo no li puc assegurar en quin moment respondran i quin serà el sentit de la resposta. Quan ens arribi no es preocupi, que ho farem públic i per tant doncs, seguirem treballant en aquesta línia.
0: No, ho dic perquè si en teoria ells han anunciat que el centre de sobre de la tardor haurien de donar resposta abans de la tardor, no? A finals d'estiu.
1: Espero, perquè si no fos així tindrem un gran problema a Castelldefels, perquè si nosaltres estem demanant, per exemple, un increment de personal per poder doncs, donar cobertura als veïns de Castelldefels i això no es fa, doncs al final acabarem tenint un problema a la resta dels centres sanitaris. Per tant, jo espero que això, doncs, aquests tipus de peticions s'atenguin i s'atenguin de forma ràpida i urgent.
0: Precisament aquesta setmana es coneixia que el Casal Cambó ha rebut un premi referent pel col·lectiu d'infermeres per la reputació del centre.
1: Sí, evidentment. Nosaltres estem molt, molt orgullosos de la nostra sanitat pública.

0: dels diferents centres, també del tipus de gestió que s'està realitzant, doncs que jo crec que és molt, molt eficient, i per tant doncs, jo crec que hem de seguir apostant per aquest model, i per tant doncs, precisament per això vam insistir doncs, que el nou CAP doncs, tingués el mateix mode de funcionament que tenia també el de Can Bou, perquè jo crec que realment és la referència del nostre entorn, i per tant doncs, jo crec que serà una molt bona decisió, i esperem que això doncs, pugui anar millorant doncs, al llarg del temps. Per tant, d'entrada, doncs, felicitar i donar l'enhorabona a tot l'equip doncs, del CAP.
1: Ho deia precisament per això, perquè hi ha qui no està d'acord amb aquest model, que el tercer CAP tingui el mateix model de gestió que el de Casa Can Bou, i vostès han reiterat que el centre, evidentment, continuarà sent un espai, un centre públic.
0: Sí, sí, és evident, és un centre públic, però evidentment hi ha altres formes de gestionar, que jo crec que són les que s'han posat en marxa i que porten molts anys ja funcionant a Castelldefels i que són models d'èxit, i vostè mateix ho deia, o sigui, ara hem rebut un premi per realment per al treball d'aquest personal, i això també té una relació directa en com es gestionen els centres sanitaris a la nostra ciutat, i per tant doncs, jo crec que és el model en el que tenim que apostar, seguir treballant en ell, i jo crec que hem d'anar en aquesta línia a partir d'ara.
1: Doncs fora de Castelldefels ja s'ha conegut per tota la sentència de l'exministre Ábalos, mitjançant el qual se'l condena uns anys de presó juntament amb Koldo.
0: Bueno, uns anys no, 24 anys de presó pel senyor Ábalos, 19 pel senyor Koldo, i evidentment doncs, pel senyor Aldama, que evidentment doncs, ha col·laborat amb la justícia i que ha posat de manifest doncs, aquesta gran doncs, mentida doncs, que anava envoltant el Partit Socialista i aquests casos de corrupció i prostitució doncs, que estaven generant, doncs, que al final doncs, han pogut doncs, posar-se sobre la taula i demostrar-se que realment doncs, hi havia una activitat il·lícita per part del senyor Ábalos i també per part del senyor Koldo. Hi ha altres peces, hi ha altres sumaris oberts, ja veurem fins a quin nivell s'acabarà escalant de l'administració general de l'Estat i del govern de l'Estat, i per tant doncs, el que nosaltres hem de fer és acabar, evidentment, doncs, a respectar les decisions judicials, com no pot ser d'una altra manera, igual que nosaltres les acceptàvem quan teníem doncs, alguna sentència que evidentment doncs, impactava directament al Partit Popular, però evidentment doncs, crec que el cas que s'ha jutjat en els últims dos anys és un escàndol majúscul, i que un ministre del govern de l'Estat hagi estat condemnat a 24 anys de presó per tot el que s'ha acabat demostrant en el judici, crec que és una vergonya nacional. I, evidentment, el senyor Pedro Sánchez, jo crec que ja ha arribat a aquest punt, i, a més, una vegada que també se li ha retirat el passaport fins i tot a la seva dona, que la dona del president del govern se li hagi retirat per ordre judicial el seu passaport i, per tant, tingui la prohibició de sortir del nostre, al nostre país, en aquests moments jo, de veritat, crec que ja és més que necessari doncs, aquesta convocatòria d'eleccions per donar-li veu a la ciutadania i per no caure encara més en aquesta vergonya, en aquest descrèdit internacional que estem doncs, patint com a estat. I la veritat és que això no s'ho pot permetre a Espanya, i a més un país democràtic, membre de la Unió Europea, i que, evidentment, doncs, és una referència a nivell mundial. Per tant, jo crec que hem de prendre nota, i sobretot el president del govern. No sé què està esperant, no sé què més vol ocultar, què més vol tapar o què vol intentar que no surti a la llum, però sí que és veritat que aquesta situació ja és insostenible pel Partit Socialista, és insostenible pel govern de l'Estat i és insostenible també pels seus socis. Esquerra Republicana, Convergència i Unió o ara Junts, i d'aquí demà han passat, no sabem què seran, el PNB, tots aquests partits que estan doncs, aguantant doncs, des de fora del govern i sumar des de dins del govern el senyor Pedro Sánchez, realment s'ho han de fer mirar. S'ho han de fer mirar i han d'entendre que aquesta situació és insostenible i que, a més, això també els hi passa factura a ells mateixos, perquè, evidentment, doncs, la ciutadania no pot arribar a entendre doncs, com aquestes persones doncs, estiguin donant suport i mantenint en el govern de l'Estat el senyor Pedro Sánchez i els seus socis, i per tant doncs, jo crec que això s'ha d'acabar i quan abans millor.
1: Però de moment no hi ha anunci a eleccions anticipades.
0: No n'hi ha i no sabem si realment es convocaran, però això és el que jo crec que ja la immensa majoria dels ciutadans del nostre país estan desitjant. Per tornar a la normalitat les institucions, per intentar doncs, donar veu una altra vegada als ciutadans i perquè ells decideixin lliurement, democràticament, qui ha de ser el pròxim govern de l'Estat. I jo crec que això és un exercici que hem de començar a fer quan abans millor. I per tant, doncs, jo crec que el senyor Pedro Sánchez estaria bé que avui, que és la Revetlla de Sant Joan, reflexionés, però que a partir de que torni a posar-se a treballar, doncs comenci a decidir doncs, que la convocatòria d'eleccions quan abans millor.
1: Bé, doncs, en el context de la política catalana, Esquerra sí que ha donat ja també el seu suport al PSC, amb la qual cosa tindrem pressupostos.
0: bueno, cosa que ja sabíem des de fa molts mesos, el que passa que en la política catalana ens agrada enredar i enredarir, que per tant doncs, ens agrada doncs, anar dilatant en el temps allò que tots sabíem que acabaria passant, que és que Esquerra Republicana donaria el seu vot favorable als pressupostos del senyor Illa. Això ja era un pacte que ja havia ja fet des de fa molts mesos, de, que s'ha estat doncs, dilatant en el temps per les qüestions polítiques de cada un dels partits, però evidentment doncs, ja tornem a sobre la taula els pressupostos de la Generalitat i evidentment doncs, votaran favorablement en aquests pressupostos, com no podia passar d'una altra manera, però això és el que ens sorprèn no? De la política i sobretot de la política catalana, no? De que no som sincers, no som sincers quan realment Esquerra Republicana doncs, posa tants pals a la roda a algú que acabarà aprovant. I per tant, doncs, escolti'm, ja està bé, doncs jo crec que és el moment de que ens caigui a tots la careta i que, doncs, que el senyor Illa doncs, reconegui davant de tothom que ja té un pacte i que ja tenia un pacte amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Escolti'm, mira, Castelldefels hem presentat una grandíssima bateria d'esmenes als pressupostos de la Generalitat per totes aquelles qüestions que encara no s'han posat en marxa o que falta doncs, invertir al nostre municipi, són qüestions que encara no s'han solucionat en els últims pressupostos. Ja li puc garantir?
1: Per exemple?
0: Ja li puc garantir? Doncs miri, per exemple, tot el que serien les pantalles acústiques de la C31 i la C32, la millora en els CAPs, la construcció d'un hospital, el pagament a l'escola hostaleria dels deutes atrasats, el pagament a als centres geriàtrics que també tenen deutes amb la Generalitat de Catalunya i que encara no els ha abonat, la implantació de nou personal a la Generalitat, la implantació d'un nou centre del SOC al nostre municipi, i així podria seguir fins l'infinit. Totes aquestes peticions que hem fet des de l'Ajuntament de Castelldefels i els les hem traslladat com a esmenes en el pressupost de la Generalitat, ja li puc garantir que totes i cada una d'elles seran tombades. Totes. Per tant, a què estem jugant? Un pressupost que ja podria haver estat aprovat ja fa molts mesos. I tot per un joc polític entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana a veure qui feia més el tir a la ronça i a veure on podia algú emportar-se una mica més de diners per als municipis on governen ells. Però ja li puc dir que aquesta defensa, gràcies al senyor Illa i gràcies a Esquerra Republicana, no s'acceptarà cap de les esmenes que s'han presentat a través del nostre grup parlamentari al Parlament de Catalunya. Per tant, escolti'm, jo crec que el que hem de fer és aprovar uns pressupostos que solucionin els problemes de la ciutadania i que, a més, s'aprovin quan abans millor i quan toca perquè puguem, doncs, realment treballar perquè això sigui una realitat. I això és el que no està fent el senyor Salvador Illa. Per tant, està molt bé que tingui pressupostos, però, evidentment, doncs, en aquests moments a Castelldefels, 0 euros.
1: A quin tenien també la climatització dels centres de primària i secundària?
0: Per exemple, n'hi ha molts, hi ha moltes qüestions que depenen de la Generalitat de Catalunya i que tenen un impacte directe a la ciutat de Castelldefels, i això no ho hem de perdre a vista. Nosaltres estem farts d'exigir, demanar i seguir insistint perquè les diferents conselleries doncs, posin fil per randa i que comencin a treballar. Però, evidentment, és que, a més, és molt flagrant que quan presentes esmenes als pressupostos per solucionar problemes que ja estan en cartera i que ja s'han comunicat a la Generalitat, acabin sent tombats en els pressupostos. Per tant, doncs, escolti'm, jo crec que algú no s'està fent bé i especialment doncs, aquesta gestió doncs, econòmica i financera del govern de la Generalitat.
1: En aquest cas, veurem el desenvolupament del debat sobre pressupostos ja, imagino que la tardor.
0: Sí, evidentment. Doncs, ara doncs, les sessions parlamentàries acabaran i doncs, quan tornem doncs, a partir de setembre doncs, començarem a veure aquest debat de pressupostos i esperem doncs, que a finals d'any doncs, ja estiguin aprovats de forma definitiva.
1: Doncs acabem parlant d'un premi que ha rebut un altre premi, l'arròs de Castelldefels, aquest plat emblemàtic de casa nostra.
0: Sí, ja s'ha convertit en un plat emblemàtic, un plat que tenim a molts restaurants de la nostra ciutat i que, a més, ja han provat milers i milers de persones. I sí, torna a guanyar un nou guardó, un nou premi, i, evidentment, doncs estem molt satisfets d'aquesta iniciativa, de realment aquesta col·laboració público-privada entre l'Gremi Hostaleria i també l'Ajuntament de Castelldefels, i aquest impuls que estem fent doncs, a nivell gastronòmic, turístic i, sobretot, de qualitat de la nostra ciutat. I això, doncs, evidentment, doncs, ens omple de satisfacció i, per tant, doncs, hem de seguir endavant, perquè crec que no hi ha límit i, per tant, hem de seguir treballant en aquesta idea, que jo crec que està molt ben muntada, està molt ben treballada i que, a més, posiciona Castelldefels en el mapa gastronòmic doncs, del nostre país.
1: En una ciutat com la nostra, que ja es troba en temporada alta, perquè estem a l'estiu i en plena temporada, sobretot la part de la platja, evidentment, no?
0: La part de la platja, la part del centre, la part de la muntanya, estem 100% i, per tant, doncs, jo crec que també doncs, serà un bon any a nivell d'ocupació doncs, hotelera a Castelldefels i també per la restauració i l'oci del nostre municipi, i jo crec que hem de gaudir-ho. I, sobretot, doncs, d'estar al costat dels empresaris i dels comerciants de la nostra ciutat, doncs, que cada dia aixequen la seva persiana per oferir el millor que tenen en les seves botigues per totes aquelles persones que viuen a Castelldefels i també per totes aquelles persones que ens venen a visitar. I, per tant, jo crec que hem d'estar molt satisfets doncs, de tota l'oferta que tenim, tant cultural, gastronòmica, d'oci, turística, de platja, doncs tot el que podem oferir, i per tant hem de seguir treballant en aquesta línia perquè crec que és un gran repte i a més és el que fa créixer Castelldefels, i per tant jo crec que estem en la línia i crec que s'estan fent les coses doncs, raonablement bé.
1: Doncs precisament parlant de la platja, el regidor de platges, el senyor Omar Soler, ens explicava també feia unes setmanes que s'està treballant perquè, a més, la platja de Castelldefels sigui reconeguda amb el segell d'accessibilitat, que sigui fàcil d'accedir per a totes les persones.
0: Doncs sí, és una cosa que s'està treballant durant els últims anys i que crec que a poc a poc ja estem doncs, en condicions de poder obtenir aquesta nova distinció per a les platges de Castelldefels. I no és fàcil, no és fàcil perquè no tenim una platja petita. Tenim 5 quilòmetres de platja i, per tant, doncs, tindrà una platja accessible, tindrà una platja cuidada, respectuosa, amb les passarel·les en plenes condicions, amb tots els accessos, amb tots els serveis. Doncs tot això no és fàcil d'aconseguir i, per tant, s'ha de reconèixer que hi ha un treball tècnic, un treball doncs, també polític doncs, important perquè això sigui una realitat. I, per tant, doncs, també estarem molt satisfets de que si al final doncs, aconseguim aquest nou repte, doncs, és un nou check que tindrem doncs, en la llista de les coses que teníem per fer i que ja estaran fetes.
1: Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, David Soler, regidor de Protecció Civil i també de Governació. Que aquesta nit doncs, sigui el més lleugera possible per a vostè, que serà de guàrdia durant tota la nit, i que tinguem tots una revetlla de Sant Joan lúdica i també tranquil·la, evidentment.
0: Evidentment. Per tant, doncs, desitjar a tots els veïns de Castelldefels una bona revetlla i, sobretot, recordar amb civisme, amb respecte i, sobretot, amb molt de compte amb els petards.
1: Moltes gràcies, David Soler, regidor de Governació i Protecció Civil pel Partit Popular. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i avui torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya i en aquest cas ens acompanya Jordi Planel, regidor. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Si li sembla, comencem doncs, una mica analitzant els continguts del ple ordinari d'aquest mes de juny que té lloc demà a partir de l'una del migdia.
4: Sí.
1: Primer de tot, hi ha quatre escrits que es presenten.
4: Sí.
1: O tres escrits, no?
4: Sí, jo crec que són tres escrits i igual hi ha un quart que no ha acabat de veure, però sí que hi ha un escrit que parla del cap de Can Bou, del nou cap de la Muntanyeta, i que, bueno, que fa una sèrie de preguntes al consistori, demanen, bueno, pregunten pel pla funcional, per la mobilitat, com s'estudia la mobilitat, perquè és un tema que ens preocupa i ens ocupa, la mobilitat de la Muntanyeta, quan tinguem el tercer cap. Sabem que es farà una part de zona blava o inclús taronja, però clar, quan posa zona blava els veïns es veuen afectats. No sé si de retruc posaran zona verda o no. Són preguntes que hem anat fent i no tenim resposta. També dintre les preguntes de l'escrit es demana que els 100% dels serveis siguin públics, que no es joguin estàncies per dentistes o per mútues privades. Hi ha aquesta sèrie de preguntes que sí que tots ens preocupen una miqueta. Després, per una altra banda, comentar que la regidora ens ha fet arribar les al·legacions que presentaran respecte a tot el que és els informes que han presentat des de la Generalitat, i nosaltres els estudiarem i veurem si també presentem al·legacions per part del Partit dels Socialistes, perquè l'objectiu final és assegurar la qualitat de serveis. Per tant, si hem de demanar més metges o hem de demanar més infermers, ho farem, vale? Perquè el que volem és garantir el servei. Després hi ha un altre escrit que parla de dos expedients de vivienda d'inclusió social, bueno, que també vam veure un episodi una mica dramàtic l'anterior ple, i ara també serem coneixedors de dos expedients més. Una vegada més tenim el problema sobre la taula i no podem mirar cap a un altre lloc. Tenim un problema de vivenda i a més tenim un problema amb moltes famílies que estan visquent en pisos de fons voltors o de grans tenidors i els estan enviant al carrer. Per tant, tenim un problema social i greu. I després, un altre escrit que presenta l'Associació de Veïns de Can Bou Botigues, que parlen de la modificació del PGM que s'està fent en aquella zona per poder, fa dos o tres plens, es va fer una requalificació d'un terreny, modificant el PGM, per tal que es pogués edificar un edifici. I ells el que s'estan queixant és que, ja que han fet aquesta modificació que desafecta un terreny per construir, per què no fan la modificació que desafecti la situació de les cases que hi ha allà, que tenen més de 50 anys i estan, segons amb el PGM actual, no poden tocar ni una totxana.
1: Aquesta modificació la pot fer l'Ajuntament?
4: La pot demanar, clar.
1: La pot demanar. En aquest cas, l'entitat que ho fa és l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
4: Sí, però aquí el que s'estan queixant els veïns és que l'Ajuntament ha demanat... És un procediment que triga dos o tres anys, però clar, si van demanar modificar el PGM per desafectar un terreny que era rural o no sé quina qualificació tenia, a passar a poder construir, per què no han aprofitat per fer-ho amb totes les cases que ja estan construïdes i que es troben en una situació que no els permet fer res actual al PGM? I aquest és la denúncia que fan a escrit. I, sincerament, crec que tenen bastanta raó amb aquesta denúncia o amb aquesta crítica. Després tenim una sèrie de punts també de...
1: Sí. A l'ordre del dia ja.
4: Sí, de l'ordre del dia hi ha la proposta de modificació de les àrees bàsiques de salut que ens ha presentat el Departament de Salut de la Generalitat, i és una miqueta lligat amb el que parlava abans, que respecte a aquesta proposta el propi Ajuntament, l'equip de govern, farà unes al·legacions i nosaltres les estem estudiant i potser incorporem de noves també.
1: Clar, perquè en principi el Departament de Salut ha anunciat que al voltant de la tardor, d'aquesta propera tardor, el centre s'inaugurarà.
4: Sí, segons el que nosaltres tenim entès, cap a l'octubre s'hauria d'inaugurar. Seria la data clau. Després també tenim un punt que també és dels que acostuma a passar tots els plens, la relació dels llocs, o sigui, la modificació parcial de relació dels llocs de treball. Hi ha un lloc nou i canvis per la titulació de titulació. Des del Pla Bolònia han hagut una sèrie de canvis amb les titulacions i a poc a poc s'està adaptant totes les RLTs a les noves titulacions. Després també tenim un punt de modificació de la política de qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquí també direm alguna cosa perquè nosaltres considerem que està molt bé aplicar polítiques de qualitat, però també s'han de mesurar els resultats i veure els indicadors si anem bé o si anem cap endavant o anem cap endarrere. Aleshores, no és només dir fem política de qualitat, sinó com la fem, com la mesurem i com li donem una volta als resultats. Si no són bons, quines polítiques tenim per tornar a incidir en aquestes polítiques. Això sobretot amb el món en què jo em dedico, al de la informàtica, hi ha procediments molt tancats i són cíclics. Vas revisant la qualitat i vas fent millores segons uns indicadors. Per tant, aquí preguntarem per això, no? Quins indicadors hi ha per mesurar la qualitat, si anem millor o pitjor. Després tenim un punt, aquest és també un que passa cada dos anys, que són les bases reguladores de la 17a convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels que tindran lloc l'any vinent. Sí. Aquí sí que vam demanar que el jurat pugui ser paritari i, bueno, pel que ens dit, possiblement hi ha més presència femenina que masculina. Bueno, ara ens ho explicaran tot amb el ple. Després hi ha un punt que és un punt que s'acostuma a aprovar per unanimitat, sempre, que és la proposta de festes locals per l'any vinent, amb les festes majors d'hivern i d'estiu. Després passa un punt tècnic, que és la pròrroga del contracte del servei de manteniment del clavegueram. També és un punt bastant tècnic que s'acostuma a passar. Després, el punt 9 és l'adhesió d'Ajuntament a la xarxa d'entitats locals per la transparència i participació ciutadana. Benvingut allà. Adherir-nos a qualsevol entitat o xarxa. que podem aportar i ens poden també aportar millores, benvingut. I després també, com cada any per aquestes dates, i últim punt del ordinari del ple, tenim la declaració institucional de l'Ajuntament de Castelldefels en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que aquesta jornada cada any adquireix més rellevància i més importància, perquè no només amb el món LGTBI, sinó amb altres sectors, estem anant cap enrere socialment. Per tant, és un acte més on reivindicar tot el que hem aconseguit en els darrers anys i no perdre-ho.
1: Que... Precisament se celebra que Castelldefels demà la lectura del manifest, poc abans del ple, les 12 del migdia.
4: Sí, les 12 del migdia es fa la lectura del ple. I
1: crec... el dissabte l'activitat.
4: El dissabte es fan les diverses activitats. Esperem que no faci molta calor per la nit.
1: Encara, crec que hi ha una reducció de les temperatures que hem tingut aquest pic de calor que hem patit els últims dies.
4: Sí, per el que he llegit, a partir d'avui baixaran una miqueta. Però bueno, encara fa molta calor.
1: Sí.
4: I ara ja entraríem amb l'apartat de les mocions. En aquest cas hi ha quatre mocions. La primera moció la presentem nosaltres, i és per garantir el compliment dels acords de ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. Per què la presentem? Perquè nosaltres vam presentar dues mocions, una l'any 2023, que feia referència al Pla Local d'Inclusió, i una segona al setembre o juliol de l'any 2025 per la... que feia referència als pictogrames per ajudar les persones amb necessitats, doncs, a facilitar l'accés als edificis públics i tindre una informació més comprensible per a ells. I bueno, aquí el que demanarem amb aquesta moció és que, per exemple, ens han fet esmenes a la totalitat que s'han aprovat per part del govern, però no veiem els resultats. És a dir, es fas una esmena a la totalitat, l'aproves, però al cap de dos anys, què has fet? Això és el que demanarem. Perquè si ens has de fer una esmena a la totalitat per no fer res, doncs deixa la nostra moció, si tampoc farà res. És aquesta la crítica constructiva que volem fer. I no estem parlant d'una cosa banal, estem parlant de facilitar l'accés i comprensió a les persones i a les escoles, que creiem que s'està fent, a edificis públics com la biblioteca, que també pensem que s'està fent, o caldria fer una miqueta més, als espais de salut pública. Hi ha pictogrames que ajuden a la gent, inclús gent amb poca visió, no? per entendre on estan i tindre els missatges d'emergència, si cal. No? Doncs ja no parlem de la primera moció que parlava de que els passos de vianants haguessin pictogrames per avisar de la periodicitat, de mirada dreta, tindre en compte, etcètera, etcètera. Que ens va arribar a donar temps a l'anterior legislatura a fer un, però no és suficient. Per tant, o hauríem de reforçar molt més aquesta senyalització. I també voldríem saber si hi ha una comissió municipal d'inclusió o no, i si no hi és, constituir-la, i si hi és, reactivar-la, perquè no ens sona que s'estigui movent massa. I bueno, sobretot el que volem és transparència amb els acords que vam aprovar, saber si s'estan fent o no i en quin grau. Bàsicament, això és el que demanem. Després també es presenta una moció que per la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge a Castelldefels. Una vegada més hem de parlar d'habitatge, ja que és el principal problema de la ciutat de Castelldefels. I amb aquesta moció el que s'estan demanant és, d'una manera rigorosa i estricta, saber el número d'habitatges buits que hi ha a Castelldefels. Perquè les xifres oficials nosaltres no ens les creiem. Són molts pocs pisos buits i segurament hi ha molts més. I hi ha maneres de saber-ho. Per tant, el que estem demanant és que s'intenti esbrinar quants pisos buits hi ha, perquè té dues implicacions. La primera implicació és que aquests pisos podrien anar al mercat de lloguer, per tant, baixaríem la tensió amb el preu de, amb els preus de lloguer, i per un segon lloc, si estan buits, tenen un recàrrec a l'IBI. Vostè sap que es va aprovar una modificació per tal de que si tenies un pis buit, doncs havies de pagar un recàrrec a l'IBI. Clar, estem perdent diners si no sabem realment quants pisos buits tenim. I també voldríem saber, a la llarga, és quins habitatges estaven buits s'han incorporat al mercat de lloguer. Voldríem també saber-ho, perquè aquí voldria dir que s'està fent una bona feina. Després tenim la tercera moció que presenta Esquerra Republicana en suport al dret a morir. Com vostè sap, ja fa uns anys, no sé si el 2021, es va aprovar al Congrés la llei de la mort digna, no? la llei de l'eutanàsia, per dir-ho així. I bueno, aquí el que la moció està proposant és que sobretot es doni informació per part de l'Ajuntament, d'aquelles persones que puguin trobar-se en aquesta situació, tinguin tota la informació possible i no ens haguem d'anar a fons ministerials o de Generalitat. O sigui, aquesta moció el que està demanant és que a l'Ajuntament també faciliti la informació i acompanyament. És el que està demanant. A veure, estem parlant d'una llei que ja existeix. O sigui, no canviarem res, sinó que a nivell municipal no mirin cap a un altre lloc i donin també suport i informació a les famílies, que sobretot no és una decisió fàcil, no és una decisió fàcil, però sí que necessites un acompanyament i una informació per veure les possibilitats. I això és el que està demanant la moció. I després tenim una moció que presenta Movem sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Ja fa anys que estem dient que a les nostres aules els nens estan patint aquestes onades de calor dintre les aules i estem lluitant perquè estiguin climatitzades, els patis tinguin més ombra, etcètera, etcètera. Sabem que és una part molt important, competència de la Generalitat, però ja que la Generalitat no pot arribar a totes les escoles, sí, com a Ajuntament hauríem de tindre aquesta iniciativa, no?, d'intentar facilitar que les aules es puguin anar al mes de juny i al mes de maig inclús, perquè aquest any, la veritat, que els pics de calor han sigut bastant alts. I també hem de recordar que al setembre tindrem aquest problema. Al setembre també fa bastanta calor. I això és un problema ja que al final serà estructural de la salut pública, no serà només estacional de dos mesos. Cada vegada anirà pitjor. I aquí què passa? Que tenim centres antics i alguns tenen mòduls provisionals o patis sense ombra. Per tant, s'ha d'intentar prioritzar i millorar aquestes condicions. I bueno, pues serà una moció també. Jo crec que aquesta serà interessant debatre, perquè al final ens preocupa a tots les condicions com es troben els nostres fills a les aules, i no hem de buscar de qui és la competència, sinó hem de fer tot el possible per ajudar. Recordem que aquí fa anys hi havia una necessitat d'un quart institut i l'Ajuntament, per motiu propi, va decidir construir-lo sense que ho fes la Generalitat. Doncs, si es va poder fer això, aquí també haurien de poder ser proactius, encara que hi hagin certes competències que toquin la Generalitat. Però hem de recordar que l'Ajuntament dona una partida pressupostària a les escoles per patir manteniment. Si incrementem aquesta partida, aquest patir manteniment es pot convertir en comprar aparells d'aire condicionat portàtils, per exemple. Només poso un exemple. I bueno, així bé, acabarem el
1: punt. Molt bé, en principi, referent a aquest últim tema, els pressupostos van camí de tramitar-se a la Generalitat de Catalunya, que ha rebut finalment el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest cas, es desbloquejarien temes com aquests, de recolzament als consistoris, als ajuntaments, als diners que perceben de la Generalitat per diferents serveis.
4: Exactament. Nosaltres hem vist els pressupostos, hem vist l'increment en educació de més de 2.000 milions, que és molt important, no s'havia fet aquest increment mai. Per què s'ha de fer un increment tan fort? Perquè portem molts anys de desinversió i cada vegada les escoles tenen més anys. Per tant, requereixen de més manteniment i més adaptació als temps actuals. És el que està demanant la moció, eh? Ens hem d'adaptar a el que ve. Si estiguéssim en una època de glaciació, demanaríem més estufes. Però ara el que toca és això. Per tant, tenint en compte que els espais que tenim són antics, ja són bastant antics, adaptar-los sobretot als patis, redissenyar els patis. No és el mateix la temperatura de buida que la fa 15 anys. Per tant, els patis no estan pensats per les temperatures que estem tenint avui en dia. I sí, el dels pressupostos de gener desbloquejaran moltes coses i entre elles esperem també, ara que ens hem presentat al Pla de Barris una altra vegada, esperem que ara sí que ens toqui i puguem acabar Vista Alegre i Can Vinader. Podem iniciar ja una remodelació total de Can Vinader, que és un dels barris que sempre hem pensat que li calia una bona neteja de cara i modificació dels carrers. Jo sé que la regidora Eva López, quan portava Via Pública, tenia molt clar el que volia fer, per exemple, al carrer Santa Marta, que és un carrer transversal. Ho tenim present i ho tenim en compte sempre, aquest barri, que és el següent que li tocaria.
1: Molt bé, doncs aquí també d'actualitat el Festival de Màgia que comença avui a Castelldefels i demà s'inaugura un altre recurs que arriba amb l'estiu, el trenet turístic.
4: Sí, el trenet turístic sembla que és com quan el Corte Inglés anuncia les rebaixes, ja ha arribat a l'estiu, no?, quan el veiem. El trenet turístic fa una molt bona feina, ja fa molts anys, no me recordo quants anys el tenim, i per un preu que és pràcticament simbòlic, que et puguis anar a la platja d'una manera agradable i que, bueno, que és un atractiu turístic més també per les persones que venen aquí a visitar-nos, però el fan servir moltes famílies, sobretot avis amb els nets, ho fan servir molt per anar a la platja més perquè té diverses aturades i, bueno, és un mitjà que tothom l'espera. L'any que no el vam tindre van haver-hi queixes, doncs.
1: I el Festival de Màgia, com diuen, que comença avui?
4: Sí. Hi ha algunes actuacions a l'aire lliure, esperem que no faci massa calor. I, bueno, la màgia sempre és benvinguda, és un espectacle que agrada a petits i a grans, que, bueno, esperem també gaudir-ho, dintre també de lo que seran les celebracions del dia de la Pride, de l'Orgull i LGTBI. Bueno, tindrem un cap de setmana mogudet i això que venim ja de Sant Joan, que també ha sigut mogudet i per això no hem patit cap incident greu.
1: Que era del que es tractava també.
4: Sempre.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor pel Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de Castelldefels, que vagi molt bé el ple i, evidentment, tota la setmana.
4: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben sabut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat van diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Voliboom, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets. Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.

0: Després, del 25 al 28 de juny, arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, i és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon
0: Anaí,
1: dia.
0: Anaí.
1: Anaí.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't,
0: ja
1: si ja ens té carinyo. Sí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junke.
0: Ah.
1: Això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Pues aquest era el Junke i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
0: bueno,
1: tots.
0: Bueno, Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tots, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Ni a limitació.
1: Cap ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ah, tinc dubtes, T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
0: El sopar sota els estels es fa cal ganxo?
1: Clar, el cal ganxo, sí.
0: Va, però si sí, aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
1: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu Mira, això sí ho faré publicitat. castelldefelsmàgica.org.
0: Té una web pròpia, no?
1: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la Gala Internacional.
0: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
1: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets, però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
0: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
1: Que vingueu.
0: Anaí.
1: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
0: La família unida, màgia fa unida, també.
1: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
0: S'encomana ràpid. Escolta'm, i en un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
1: Hi ha moltíssimes.
0: Preparació.
1: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens para a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat. S'ha quedat freds
0: igual,
1: totalment.
0: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
1: És que és una emoció. Nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art i, per tant, hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final, què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no? Per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, doncs te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots. Eh?
0: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà a Cal Ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
1: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
0: I com és això?
1: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no? De tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt. perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat d'una forma tan maca i també ve des d'Argentina i també. I la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure dic, bueno, perquè jo no soc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú. Jo no soc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara que m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades. I és que m'agrada molt. M'agrada molt. La veritat és que sí. I me'l veuria i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació i he d'estar a moltes bandes i som magues però no fem miracles, eh? Encara, o sigui...
0: No sé les transporteu, eh?
1: No, encara moment, no. Encara no.
0: No
1: està a l'estudi, eh?
0: Fórmula, està a l'estudi.
1: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Magopo, digue'm com ho fas això de transportació perquè jo no puc.
0: Molt bé, doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgica, el Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaí Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé, recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle,
1: castelldefelsmagica.org,
0: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaí.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràficos per los discos, història i sus múltiples estilos. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Ben trobat de nou, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i molt benvingut al teu programa, al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Vull començar aquest capvespre amb Chantal Chamberlain i la seva cançó The Other Woman, l'altra dona. L'altra dona té temps per fer-se la manicura, té temps per anar a la perruqueria i per estar perfecta. Aquí és on falla la seva rival. Roba, pentinat i perfums francesos. L'altra dona té sempre flors ben fresques a la seva habitació. I ella t'està esperant sempre a tota hora. Però tot i així, ella no tindrà mai el teu amor. L'altra dona, quan passin els anys, estarà ben sola i sense tu. Doncs tu seràs amb mi. The Other Woman, Chantal Chamberlain.

Al capvespre, música per somiar. Et vull portar ara a una cançó que va marcar la nostra adolescència. La veu i la cançó són de José Luis Perales i es titula I com és ell? És l'adeu d'un home que accepta, tot i sentint molta gelosia, que la dona de qui està enamorat el deixi per un altre. I com és ell? José Luis Perales.

Al capvespre, música per somiar. Somiant amb Califòrnia. California Dreaming. Amb la veu de Clark Tell i Martin Litton. Les fulles són marrons. El cel és tot gris. És un dia d'hivern ben fred. No tindria gens de fred si fos a la meva somiada Califòrnia. Jo no vull passar més fred. Podria marxar avui mateix i anar a la meva somiada Califòrnia. Allà no tindré mai fred. California Dreaming, Clark Tell i Martin Litton.

Al capvespre, música per somiar. Betty LaVeit canta ara Nits de blanc satí, Nights in white satin. Nits envoltats de blanc satí, nits que mai tenen fi, cartes escrites que mai van ser lliurades. T'estimo, sí, t'estimo. La foscor va mirant com s'esvaeixen les llums. Som uns amants plens de passió. Veig que cops plores com un nen ple de felicitat. Tenim que decidir si tot és de veritat o bé si tot és només una falsa il·lusió. Tenim per davant nits de blanc satí sense fi. Nights in white satin, amb Betty LaVeit.

al capvespre, música per somiar. Diana Krall et diu ara que perdó sembla la paraula més difícil de dir. Sorry seems to be the hardest word. Què he de fer per aconseguir el teu amor? Què he de fer perquè jo t'importi? Què he de fer quan em desperta un llamp i després un tro i veig que tu no hi ets? Què he de fer perquè tu m'escoltis? Perdó, sembla ser la paraula més difícil de dir. Els fantasmes de la incertesa m'estan assetjant. Jo em vull aferrar al teu reser. Però perdó, sembla que és la paraula més difícil de dir. Sorry seems to be the hardest word. Diana Krall.

su mía. Ara, a continuació, escoltareu la versió musical de la poesia anterior amb la veu de Paco Ibáñez. Palabras para Julia. Paco Ibáñez.

Al capvespre, música per somiar. Freud and Philo ens canta ara My baby just cares for me. El meu noi només es preocupa per mi. Al meu noi no li importen els espectacles, ni la roba, ni els cotxes, ni tampoc els esports. El meu noi només es preocupa per mi. El meu noi només li importo jo. No li importen tampoc les altres dones, per precioses que puguin ser. Ho tinc que dir ben fort i ben clar. El meu noi només es preocupa per mi. My baby just cares for me. Freud and Philo.

al capvespre, música per somiar. I hope that I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Te la canta Tom Waits. Espero no enamorar-me de tu. Veig que estàs ballant i et mostres coquetejant perquè jo et vegi. Vens i em dius quatre paraules. Jo espero no enamorar-me de tu. Veig que estàs sola, com jo, i que t'agradaria la meva companyia. La música es va esveint i jo ara t'estic buscant desesperat. Però ja no hi ets. Has trobat algun altre. Has marxat i ara, a mi em sap força greu. Ara que no hi ets, crec que m'he enamorat de tu. Em pots dir on rau el límit que no s'ha de creuar per no perdre l'esperança? I hope that I don't fall in love with you. Tom Waits.

Al capvespre, música per somiar. Carinyo, et puc abraçar? T'ho diu Tracy Chapman. Baby, can I hold you? Ho sento, és el que tu no pots ni tens el valor de dir-me. Ho sento. Això sí que em sap greu a mi. Vinga, oblida'm. Hi han passat molts anys i encara no pots dir ho sento. O bé, perdona'm. Si ho poguessis dir, potser encara t'estimaria. Ho sento, noi. Jo sí que t'ho dic ben clar. Oblida'm. Baby, can I hold you? Tracy Chapman.

0: Al capvespre, música per somiar. Galta amb galta. Cheek to cheek. Amb Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Cel. Sóc el cel. El cor el tinc bategant ben fort. Estic ple de felicitat. Ballant com ho fem ara, ben junts i galta amb galta. Ara desapareixen totes les meves preocupacions. Ballant galta amb tu, arribem junts fins al cim més alt. Vull sempre envoltar-te amb els meus braços i ballar amb tu galta amb galta. Amiga, amic, us desitjo molt bona nit i dolços somnis. Us espero la propera setmana. Cuideu-vos. Cheek to cheek. Ella Fitzgerald amb Louis Armstrong.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Ràdio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
0: Al capvespre, música per somiar. Em permet...
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: ¿Por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: way.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.